0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Empatia i màgia són dues de les paraules que defineixen les dues lectures que ens comparteix la Misha a la seva secció.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament.
2: Manaments, pecats i denúncia social s'uneixen en el recull Els 10 manaments publicat per Bolian Edicions. Ens acompanyen tres dels seus autors.
4: La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea. Què més sentiria més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
2: I el Festival Riu de Lletres va ser un punt de trobada i descobriments que compartim amb vosaltres.
5: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força públic i que, a més, la gent sortís contenta.
2: Acabem amb una proposta que no us podeu perdre. El Festival de Gènere Negre, Premià del Mal.
6: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
0: Contents de retrobar-vos una setmana més, una edició més d'El Calaix, que afegim amb una llarga llista de programes emesos fins al moment. Aquesta és l'edició número 360 de la recent estrenada temporada 8 amb el seu capítol 3. Us vull recordar que tots els programes els teniu disponibles a través de la pàgina web de Ona la Torre, ona-latorre.cat. ona-latorre.cat i dins del menú seleccioneu programes, localitzeu El Calaix i allà podreu triar, escoltar totes les edicions, les que vulgueu, del nostre programa. Ara sí, comença aquesta edició, la número 3, temporada 8 de El Calaix. Benvinguts! El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament. Mireu, començarem per Si truques amb un plàtan telèfon, de Gideon Sterer i Emily Hughes, amb traducció de Pelolit, que publica Anima Llibres. Si truquessis amb un plàtan telèfon, qui s'hi posaria? De què parlaríeu? Us explicaríeu secrets o us faríeu preguntes? No se sap què passaria en realitat. Aquest àlbum il·lustrat, carregat d'humor absurd, també té perles de saviesa que m'han encantat. Ens parla sobre totes les vessants de l'amistat, com construir-la, com engegar-la, com mantenir-la. Crec que la meva part preferida és quan diu: si fas plans amb un goril·la quan li truques amb un plàtan telèfon, d'altres animals de la selva segurament li tindran enveja i voldran xerrar amb tu. Vés a saber de què. Però, de vegades, és bonic escoltar i prou. I llavors dir: sí, ja t'entenc. Sí, sé què vols dir. Si voleu saber-ne més, haureu d'agafar un plàtan telèfon i trucar. D'altra banda, he llegit Nettle, de Bex Hogan, el primer títol de la saga Terra de Fades que publica Bambú. Una iniciació a la fantasia fosca per a aquells lectors i lectores que volen fer el salt a la literatura juvenil. La Nettle no s'acaba d'adaptar al món dels humans. Un bon dia queda fascinada per la màgia del regne de les fades, que té dues llunes i els estels són vermells. Per intentar ajudar la seva àvia, que està molt malalta, la Nettle fa un pacte amb el rei de les fades. Ell guarirà la seva àvia i la neta, a canvi, haurà de complir 3 tasques. Ell accepta el repte, però no sap que, en aquest lloc encantat, l'engany s'amaga per tots els racons i l'acaben enredant. Aquesta història de fantasia és àgil de llegir i, a més, té tocs de novel·la romàntica. De fet, destaco que els interessos romàntics a la protagonista no siguin tòxics i que a la trama també es parli de la importància d'aprendre a estimar-se a un mateix. Si voleu descobrir més novetats, em podeu seguir a les xarxes com a misha-coela i trobar més ressenyes al web de paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: de sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
8: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
3: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 10 manaments, 10 autors i 10 relats en negre. Alguns punyents o dramàtics, d'altres sarcàstics, metafòrics, futuristes, policíacs o intimistes. Però tots amb la tinta del gènere negre i la denúncia social. Un recull original publicat per Boliana Edicions. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs estem disposats a pecar i la millor manera és amb aquests 10 manaments, 10 relats en negre. No podem tenir tots els autors aquí, però sí tres autors coneguts. Coneguts, sí. Però que hagin passat per la casa, només tenim amb Balcells, avui aniré amb cognoms, i en Company, en Joan Company i en Salvador Balcells. I ens estrenem amb Maria Rosa Nogués. Maria Rosa és la primera entrevista que fem i, escolta'm, ni tan mal, eh? Ja sé que no és molt normativa la frase, però, escolta, els accents diacrítics, tant que se'ls estimem...
2: I tant.
1: I quins atemptats que pateixen, pobrets meus, no?
2: Quina punyalada que vam patir amb els diacrítics.
1: Sí. I tant, i tant.
2: I això ha estat inspiració pel teu rap.
1: Sí, totalment, totalment. La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea, què més sentiria més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
3: Mireu, hi ha una frase que m'agrada molt, perquè a més trobo que és un relat actual. Diu: les amenaces contra el català no eren pas noves. La llengua catalana anava sobrevivint sota l'amenaça constant de la desaparició. Cosa que ha passat amb els accents diacrítics. Clar, ara ens trobem, i uns minutos tres, que són relats curts, i ara ho dèiem. És difícil parlar dels relats curts, perquè, clar, tenen consistència, tenen essència, i si expliques masses coses, això ho desbaratarem. Però ara sí que us faig una pregunta general a tots tres, i és agafar aquests 10 manaments, girar-los per trobar la part crítica, la part de denúncia social, la part que hi ha de corrupció, per exemple, en el cas de, per exemple, del Joan Company. O sigui, quan us van fer la proposta, ha estat difícil trobar per cada un d'aquests manaments, donar-li la volta, girar-ho, o realment, tal com estem vivint el món actual, us ha estat fàcil? Qui comença? Salvador, sí?
4: Mateix, sí. Bé, de fet, els 10 relats del llibre no tenen res a veure els uns amb els altres. O sigui, són completament diferents. N'hi ha de sarcàstics, n'hi ha de policíacs, n'hi ha de tots tipus. Per tant, l'única dificultat a l'hora d'escriure un relat, quan el limiten en el nombre de pàgines, perquè vam posar com a límit 20 pàgines, doncs és trobar la manera d'encaixar tot el que vols dir en aquestes 20 pàgines. Aquesta seria, diguéssim, la dificultat més gran. I després, a l'hora de fer anar la imaginació, doncs cadascú, segons el seu tarannà i segons la seva experiència literària, doncs ho fa a la seva manera.
1: Bé, teniu un pecat per cada dia, són 7 dies de la setmana, ens sobrepassem, però a veure, quan s'acaben els 10 dies, tornem a començar. Joan, com ha estat per tu la inspiració, en aquest cas?
5: Bé, quan vam començar, els pioners que vam fer aquesta primera proposta, jo vaig tenir clar que diria el 10. No em diguis per què, però vaig dir el 10. I no em va ser difícil trobar el què. Em va ser difícil el com, perquè jo m'enrotllo i 20 pàgines se'm queden curtes. I més quan vaig decidir que faria un relat que seria una mica hereu dels llibreters de Vell de Corcoll que havia ja publicat dintre la col·lecció, amb els mateixos personatges principals, i hagués pogut dir, faré un mort, perquè jo matava, d'entrada ja matava, també feia el cinquè manament.
1: T'agrada, sí.
5: Matava, robava i feia molts pecats a la vegada. Però no en vaig fer un. Hi ha 4 morts, almenys. Llavors, clar, això, en 20 pàgines, és una mica de suïcidi, d'autosuïcidi. O sigui, a més de matar-ne 5, em matava jo. Em va costar, i sí que és veritat que si jo ara tornés a fer, em diguessin, fes aquest relat al teu aire, em sortiria una novel·leta de 80 pàgines. Ho esponjaria, no mataria més gent, els mateixos, però hi hauria més històries al voltant. I sobretot l'última, que passa al monestir, bueno, a l'església de Saurí, on jo no he estat, però el que la va restaurar és el Santi Moix, que sí que el conec, I vaig inspirar amb ell perquè conec amb ell i vaig dir vull fer sortir un personatge conegut, real. I això doncs, potser donava perquè la història s'allargués més, eh? Però a part d'això, vaig anar fent, matant i robant sobre la marxa i no em va ser massa complicat. Em va ser complicat escurçar.
3: Va ser complicat escurçar, però ja veieu que el desè que és no desitjaràs els béns del teu proisme, i tu aquesta vegada t'has inspirat en aquestes col·leccions d'art, llibres, evidentment, parlaves de llibreters de vell, que va ser la novel·la que vam entrevistar, però hi has posat tots els pecats. Deu ser difícil parlar només d'un pecat, no? Perquè ara escoltava el Joan i pensava, mare meva, vols dir que no els tens tots a dintre dels relats? Acotar, no?, tots els pecats... a només un, de dir, faig un relat només d'un pecat, és complicat, Rosa.
2: Exacte, home, jo he de dir que amb el meu ja em vaig tenir prou, eh? Sí. Amb un pecat ja vam passar. Però sí, també em sembla que el tema no deixa de ser una mica un pretext i que després és fer volar la imaginació. Llavors, si en el meu cas, per exemple, si estàs com massa pensant, massa pendent, ha de ser aquest tema, ha de ser aquest manament, a mi se'm talla la inspiració.
3: T'has de deixar anar.
2: Sí, exacte. Sí. És el deixar-te anar i que surti el que sigui, i si surt bé, si no, una altra cosa.
3: Escolteu-me, després d'haver agafat... Jo sé que us heu llegit entre vosaltres, i és la pregunta que m'anava fent jo a mesura que també anava llegint, i és una pregunta que també me la faig a mi. L'església acabada de Vallada, que també té cert punt aquí dintre, però que no deixa de formar part de les nostres vides, perquè tots els que estem en aquesta taula, en major o menor mesura, hem crescut amb aquesta cultura eclesiàstica que es troba tot arreu, a l'art, a la literatura, i de tant en quant jo us convidaria a missa a escoltar certes homilies, perquè creieu-me que donen per una novel·la, eh? Nois, si voleu anar, us ho ben asseguro. Agafar aquests 10 manaments, donar-los la volta, reflexionar sobre el món actual, també deu haver estat una mica com tirar en el temps enrere, no? Perquè no sé si la gent és molt conscient encara d'aquests 10 manaments, si la joventut d'ara, si totes aquestes noves generacions, si ni deuen saber que hi ha 10 manaments.
4: Bé, jo puc parlar del meu, el segon, que és no diràs el nom de Déu en va.
2: A més que va molt bé per la pregunta.
4: Exacte. Jo l'he fet així, diguéssim, una mica sarcàstic, irònic, fins i tot còmic, si vols, una comicitat molt negra, això sí. Però el que he fet també és, d'alguna manera, enfrontar les diferents esglésies o les diferents religions que es troben cada vegada més en el nostre país. Des de les diferents variants del protestantisme, fins i tot el budisme, enfrontats amb l'Església Catòlica, però d'una manera que la gent s'ho passi bé llegint-ho. Per tant, he volgut tractar aquest tema irònicament. Es podia tractar de moltes altres maneres, però la meva ha sigut aquesta, perquè vaig sentir la necessitat, al tocar un tema religiós, fer-ho d'aquesta forma.
3: Bé, és que hi ha algunes escenes del relat del Salvador que creieu-me que són molt gràfiques, fins i tot he triat de fer un minifilm, un petit curtmetratge, perquè està molt divertit. La Rosa, tu que estàs més en contacte, no?, en tot el món educatiu, sí. Com veus també tot això del tema? Ara me'n vaig potser una mica de la literatura, però no deixa d'estar unit al recull de relats, no? Què saben i què no saben aquests joves?
2: Clar, jo quan m'ho has preguntat he pensat tens tota la raó, perquè clar, per nosaltres els 10 manaments no, ningú ens ha d'explicar què són, els hem après, hem estudiat, i vulgues o no, ho tens bastant interioritzat, i en canvi hi ha molta joventut que no, que és una cosa que més aviat s'ha d'explicar. Sí que és veritat que saben més coses del que ens sembla, o sigui, clar, la gent jove estan en el món i han sentit parlar i saben, però sí que de vegades potser els remet més com al cinema, no dir, hi havia una pel·lícula o alguna cosa, que també el cinema comença a quedar ja una mica caducat en aquest sentit de les pel·lícules històriques religioses. Per tant, és veritat que potser un recull fet, diguem, per joventut difícilment potser tindria aquest leitmotiv. En aquest sentit sí que crec que hi ha una mica de viatge generacional.
3: Joan.
5: Sí, agafant una mica el que està dient la Maria Rosa, jo, una de les coses que m'ha marcat a la meva vida és quan vaig veure de bastant petit, no sé, igual tenia 8 o 10 anys, els 10 manaments. O sigui, és una pel·lícula que jo he crescut amb ella, amb el sentit de que et marca, et crea una visió del món i sobretot de lo que és la creativitat. Veure un personatge que amb una vara obre el mar i s'obre el mar i passa en un... Això, a la nostra època, i parlem dels que tenim més de 60 anys, que havíem après obligatòriament amb l'assignatura de doctrina los 10 mandamientos de la ley de Dios en castellà, perquè no hi havia el català, no. Doncs clar, això ve molt, et marca molt. Jo amb els meus fills, que ja tenen de 30 fins a 20 anys, estan en aquesta franja, els hi poso la pel·lícula dels 10 manaments del Charlton Heston i no l'aguanten ni dos minuts. Per més que jo els hi digui és una pel·lícula sagrada que l'heu de veure perquè té molts referents, no la miraran. Ja no et dic saber-se els 10 manaments de carretilla o llegir-los. També diré que hi ha una pel·lícula, em sembla que és o polonesa o txeca, que es diu Els 10 manaments, i hi ha 10 relats cadascú d'un manament. No és ben clau negre, però és una pel·lícula truculenta, però jo aquesta vaig veure algun capítol, però com que no entenia el que deien perquè no estava subtitulada, doncs vaig deixar-ho estar. Vull dir que quan vam fer això dels 10 manaments no ho sabíem que hi havia aquesta pel·lícula, i bueno, vam pensar que era un tema original i vam tirar endavant. Quan jo vaig dir, hi ha aquesta pel·lícula, ningú va fer cas perquè és com si no existís.
2: S'ha d'enxafar la guitarra.
5: Sí, exacte.
3: No, bé, independentment de tot això, és cinema i aquest és cinema sense subtítols, i aquí tenim en català, que és la nostra llengua, que últimament s'ha de defensar molt, aquests 10 els 10 manaments, 10 relats en negre. Recordem Aritzeta, Balcells, Caraltó, Micó, Villalonga, Barneta, Noguer, Torres, Satxe i Company. Està la col·lecció del Falcion Negre de Bolian Edicions. No sé si voleu afegir alguna coseta més, perquè jo tenir tres persones així en directe, això m'encanta, perquè costa, costa. Aquesta, no hi sou tots, però tres pecats no està tan malament,
5: Bé, representar els nostres relats, però també d'alguna forma els companys que avui no hi són, doncs també és una satisfacció, perquè no hem aconseguit fer cap presentació que hi fossin tots 10. És un manament que no es pot complir. Hem aconseguit ser 8, el dia de la ONU eren 8.
2: Escolta, Moïda, que només faltava tot.
5: I el dia que vam dir, anem a fer una foto promocional perquè hi siguem tots, tampoc. Llavors hem anat fent presentacions de 2, de 4, de... Jo vaig ser organitzar la setmana passada tot sol, anem fent com podem, però bueno, és un goig compartir amb aquesta gent. Jo, per exemple, la meva pàgina inicial del llibre, de dir que jo cobejo escriure també com els nous, els que acompanyo.
3: Que estem patint un atemptat en directe, Sí, els oients no ho veuen, però ens caben coses.

0: I per això vam triar els 10 manaments.
1: Bé, jo parlava de manaments i parlava de pecats, perquè clar, aquests manaments estan en relat negre. Jo ho deixo damunt de la taula. Vull el meu percentatge, Salvador, si passa. Si han escrit el que han escrit pels 10 manaments, si us hi poseu amb els pecats capitals, no vull saber el que sortirà d'aquí. I la idea ja està damunt de la taula, però m'encantaria llegir-vos si us animeu. Moltes gràcies.
0: Són 7 els pecats capitals, només n'hi ha 7.
1: Us haureu de, heu de matar 3 autors.
0: Però hi ha molts autors que no hi són, coneguts, amics, que també formen part alguns del Falciot, que s'haguessin afegit encantats. O sigui que,
1: però clar, no podies...
0: Podem fer Alibaba i los 40 relatos negros.
1: Veieu les idees que sorgeixen quan et reuneixes amb gent amb tanta creativitat. Moltes gràcies a tots tres per acompanyar-me avui.
2: Gràcies. Gràcies.
3: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. No tanquis encara El Calaix. Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Amb Mònica Socies.
4: Enguany hem viscut durant 2 dies al Festival Literari de Riudelletres, ubicat al barri vell de Sant Pere de Riudebitlles, a tocar del carrer Major, als Abeuradors, a la plaça de l'Església. I passegem per descobrir que l'any 2022 es van trobar les restes d'unes estances i uns cups que correspondrien a un celler d'entre els segles XVII i XIX. Però tornem al festival, on vam descobrir també el projecte de Cal Verdera, pins amb etiquetes unides a l'art, una forma de viure la terra des dels seus orígens. Ens ho explica quin està al capdavant en David Martí.
1: Doncs ara que s'ha fet una mica al silenci, que tenim tots els autors i tots els editors fora preparant ja les parades de llibres, ja m'he volgut quedar a taula, ara ja d'esperada, perquè em diran molt bé, amb en David Martí Reventós, de Cal Verdera. Ha estat, parlant moltes vegades, potser no tantes com caldria, de la cultura del vi. I amb unes etiquetes... Bé, però, escolta'm, David, explica'ns una mica aquest projecte de Cal Verdera, les etiquetes que tenim, el tipus de vins, perquè estan tan units a la terra. Ha estat una descoberta espectacular.
5: Nosaltres, ja, com que és un projecte que ja ve des del meu besavi, diguéssim, no?, que de la Masia és del 1850, Cal Verdera, Sant Pere de Riudebitlles, al Penedès Nord, i ja sempre ja me'n recordo, jo el meu besavi no, però el meu avi, que sempre quan hi havia barema s'ajudaven entre ells i era feia molta xarxa, molta comunitat. Doncs nosaltres, quan també hem engegat aquest projecte, hem dit, ostres, per què no parlem amb els artistes del poble, que Sant Pere de Riudebitlles... La veritat és que hi ha molts bons artistes i fan una Bienal d'Art cada dos
1: feu
5: anys.
1: Feu moltes coses, aquí.
5: I ells encantats, ens van dir, ostres, sí, i llavors vam fer una mica, no?, aquest intercanvi d'art per vi, no? Nosaltres fem uns dissenys de les etiquetes i vosaltres ens proporcioneu vi quan fem alguna exposició o per nosaltres o... I la veritat és que molt contents, i perquè aquí a Sant Pere de Riudebitlles, també ara que estem dins del Riudelletres, també, no?, aquesta, que organitzem el dinar popular, maridat amb els nostres vins, no?, i lligat també amb aquesta cultura que aquí a Sant Pere de Riudebitlles, doncs està molt, molt, molt, molt en boga, no?
1: La cultura del vi està molt arrelada, i aquí tenim... Nosaltres avui hem tastat un vermut amb aquest punt de farigola que a mi m'agrada. No hi ha res com la terra. Hem tastat el rosat, el garnatge 24, que és negre, i també hem tastat el blanc. Però escolta'm, tu parlaves de l'avi, del besavi i de recuperar. Recuperar també les masies, les terres, que això és, forma part del patrimoni.
5: Sí, perquè cada vegada nosaltres ho veiem molt en primera mà, i suposo que també... deu sortir els mitjans de comunicació, no?, que aquesta terra ja s'ha abandonat, ja s'ha deixat, perquè al final, l'altre també, perquè són normalment gent gran, no?, que ja al final pues, ja no pot més, ja ho es jubila, i les noves generacions ens costa al final, no?, entrar a la terra. I nosaltres, almenys aquí, aquest territori, hem entrat un grup de masies, de gent jove, de que

0: nostres avis o besavis feien, també es dedicaven a la pagesia, i volem tornar, no inventem res nou, és tornar a fer aquesta xarxa de comunitat, de suport mutu, d'ajudar-nos quan fem una barema. No contractem a ningú, sinó que ve tothom, ens ajuda, els amics, les altres masies, i al final és ajudar-nos entre nosaltres, també intercanviar les nostres inquietuds, com estem, com què ens ha passat, si ens va bé la barema, si no, i al final és una miqueta, no?, de fer xarxa, fer suport mutu, i al final ajudar-nos entre tots, que al final, si no ens ajudem entre nosaltres, els pagesos, que som poquets, diguéssim, no?, doncs qui ens ajudarà?
1: A més que estem en un moment d'una rebel·lió absolutament innecessària, no?, a nivell de pagesia. Jo, clar, també haig de dir que no sóc massa imparcial, perquè també vinc de la terra, però la importància de recuperar, perquè som terra, no deixem de ser terra.
0: Som terra. Nosaltres, per exemple, els nostres vins, el que diem sempre és el vi es fa al terrer, no?, a la terra, i no al celler. Celler l'acompanyes, perquè a vegades avui en dia els vins més industrials pues, es modifiquen molt, es corregeixen molt, i nosaltres al final és treballar bé la terra, seguint la biodinàmica, l'agricultura regenerativa, segant, deixant cobertes naturals, fent una poda de respecte, collint el raïm quan toca, sense presses, quan... i al final el celler només l'has d'anar acompanyant i no l'has d'anar tunejant, no? I a nosaltres això ens agrada molt, no? Al final, aquest acompanyament i que al final quan veus una copa de vi, no?, en aquest cas de Calverdera, però d'altres companys i companyes, dius, hòstia, això el que dius, el que comentes, no? És terra, això és mediterrani, això és natura, al final és el que volem amb una copa de vi.
1: I aquí aquest segell, no?, de cada una de les zones, perquè, clar, cada terra, no?, aquest terrer és diferent. Parla'ns una miqueta d'aquests vins i també de la teva valentia, perquè el tanto que va de canto, com deien els nostres avis i besavis, que són vins recuperats, vins naturals, però vins molt, molt sorprenents.
0: Al final... Vull dir, jo sempre pregunto, quan amb els que en saben més que jo, aquí són molta gent, no?, d'enòlegs i de... Al final és anar preguntant i consultant una miqueta com poder fer aquest acompanyament que dèiem, no?, del vi. Al final és acompanyar-lo, no és modificar-lo. I al final és, doncs, si tu treballes molt bé la terra, està amb un... Si alguna vegada li poses algun fems de casa teva, de les gallines o d'algun animal, d'algun company, i està amb aquesta coberta que té un... En cas nosaltres tenim molta orenga, tenim molt romaní, tenim... No? I si fas aquest acompanyament, al final et surt uns vins que expressen aquesta terra, no? I nosaltres al final estem molt contents perquè al final no hem de fer un treball al celler, sinó que és un treball més de cuidar-lo, no?, sobretot al terrer.
1: Vins que, encara que no us ho cregueu, ja estan caminant per taules de la high class, que dic jo, d'alt nivell del territori, i el vermut, i és que aquest vermut, jo me n'he enamorat, Es poden dir les fórmules? No, les guardarem, s'han de tastar.
0: No, però
1: les poden tastar directament, poden sí. Venir al celler.
0: Sí, no, el que sí que podem explicar, evidentment, i nosaltres no volem fer que sigui un secretisme del que fem, evidentment, però sí que el que podem dir que és un vermut que està fet macerat amb els mateixos botànics del voltant de Calverdera en verd. No és aroma de romaní, aroma de farigola. No, és la farigola del voltant de Calverdera, de la masia, el romaní del voltant de Calverdera... I llavors està macerat en verd, i això, clar, també té unes produccions més petites, evidentment, com que no poses aroma, no pots fer produccions molt, molt més llargues, però ja ens va bé, al final és... No estirar més el braç que la màniga, que deia el meu avi, al final és una cosa doncs, responsable, doncs que tu puguis administrar, que agradi, i que és que al final tots els vins i els vermuts, sempre diem el mateix, són els que ens veiem nosaltres i la família i els amics. Hòstia, els hem de fer bé, intentar de fer-los bé, no? I al final, no que sigui una cosa de vendre la moto, que això, no. Com que som els que consumim nosaltres, doncs també mirada que sigui el millor possible.
1: Bé, ja veieu, vas a una fira literària i et trobes sorpreses d'aquestes que, a més, van unides una miqueta en l'art i avui han acompanyat els llibres, autors i editors. Nosaltres repetirem David, repetirem, perquè jo haig de venir a Cal Verdera a veure com ho feu tot això. Però escolta'm, com us poden trobar, on us poden trobar, com us poden contactar?
0: De moment, a nivell una mica de xarxes, el que tenim és Instagram. No hem fet web, perquè no tenim community manager, ens ho fem tots nosaltres, i ho vehiculem de moment tot. Bueno, dos vessants. Un és la directa, no? Venir a la Masia, Cal Verdera, a Sant Pere de Riudebitlles, és la forma directa, però l'altra a través de les xarxes d'Instagram, Cal Verdera, tal com sona, Cal Verdera, amb B alta, i allà si ens volen enviar algun missatge d'ell, que volem venir, llavors a partir d'aquí ja ens contactem, ens donem els telèfons, i allà també poden veure a l'Instagram una miqueta el que fem, els vins que tenim, i fem una mica aquesta vehiculació a partir d'aquesta pàgina.
1: Bé, nosaltres us deixem perquè ja sabem que no és hora del vermut precisament en aquest moment, però jo sí que faré un últim tastet. Moltes gràcies, David.
0: Moltes gràcies a tu, de veritat.
2: Entre les parades de les editorials hi trobem la llibreria Figaflor i ens retrobem amb la Rocío, gran activista cultural. Aquí demanem una recomanació literària.
3: Soc la Rocío de la Figaflor Llibreria, espai cultural i espai creatiu, aquest curs. Començo amb la recomanació del llibre que hem portat aquí a la Riu de Lletres. És Com un estany de vidre, de la Núria Ribas i Casals. És un llibre molt actiu, en el sentit de que sempre estan passant coses. És un arquitecte mexicà que arriba a Barcelona, convidat per la seva amiga, que té una casa al Penedès, justament a terres on estem ara. I ella li proposa de fer una reforma i resultarà que aquesta casa on fa la reforma és una casa encantada. Hi ha un fantasma i començaran a passar tot de coses espectaculars. Sí, espectaculars. I, a més, també hi ha alguna història d'amor i és molt, molt, molt recomanat.
1: És curiós, però se m'acaba de posar la pell de gallina, evidentment.
3: Sí.
1: Jo no l'he llegit, que tu sí que estàs en la lectura.
3: És molt bonic, és molt bonic. Ella, el que ha aconseguit, crec jo, i crec que ha aconseguit molt bé ficar-nos en l'ambient de finals del segle XVIII i començaments a finals del segle XIX i començaments del XX, comença en aquí, perquè la història fa uns flashbacks, i crec que aconsegueix molt, quan estem en l'actualitat, aconsegueix molt captar aquesta actualitat, aquest segle XXI, tot esbojar, però quan estem al segle XIX i XX també aconsegueix aquesta atmosfera tota misteriosa.
1: Doncs ja ho sabeu, si voleu misteri, Com un estany de vidre, de la Núria Ribas i Casals. Però jo no només volia parlar de llibres, sinó també de les llibreteres, perquè és una feina que jo penso que tenim molt idealitzada, però té la seva cara i també té la seva creu, que no tot és bufar i fent polles. Què és el que més t'agrada de la llibreria?
3: El que més m'agrada és estar amb els llibres i poder-los comentar amb els clients i les clientes, poder-los compartir el que jo he llegit i llavors que ells vinguin i em diguin si els han agradat, si no, si què han trobat. O sigui, els clubs de lectura és el que jo gaudeixo més de la llibreria. I també l'espai cultural, totes les activitats que es fan entorn de la literatura. A la llibreria, programar-les, cuidar-les, llegir els llibres, parlar de llibres, això és el que més m'agrada. Però com tu bé dius, no tot és bufar i fent polles. Vull dir, hi ha una creu, tot això és la cara, de la creu també la tenim, que és que sovint també llegim el barans i la part de la gestió és feixuga i costa moltíssim. Jo dic sempre que porto 5 anys i que si haguessin sigut tomàquets jo ho hagués deixat ja fa molt temps, que són llibres i amb els llibres m'hi entenc molt bé i és el que m'agrada més del món i és la millor feina del món.
1: M'agrada molt això que has dit de llegir i el Barans, és molt bona aquesta. És molt bona. Si m'haguessis d'explicar una anècdota que recordis de la llibreria, quina seria?
3: L'anècdota més bona que tinc potser és que nosaltres des de fa 3 anys som patrocinadores d'un equip de futbol femení de nenes i ens ha donat moltes alegries perquè va venir la tele, va venir TV3, ens va fer un reportatge per Sant Jordi, perquè és una experiència molt curiosa que una llibreria de poble on la intel·lectualitat, els llibres, la cultura es relacionin amb una experiència futbolística com que a vegades són com aigua i oli, no? Com que no es poden relacionar. I al final nosaltres som una llibreria amb caire feminista i el que volem és que les nenes tinguin totes les oportunitats del món. I aquesta és l'anècdota potser més rellevant, no?, que et puc explicar, que vam sortir al Telenotícies. Aquell dia vaig rebre com 600 missatges de WhatsApp. Va ser impressionant i potser és la més rellevant. Alguna petita, doncs, que arran d'aquest reportatge, al cap de 3 o 4 mesos, vaig anar a una casa de Sant Pol llogada per anar a passar un cap de setmana i em vaig sorprendre molt perquè la dona de la casa que em va rebre em va reconèixer. Em va reconèixer, tu no vas sortir? I havien passat com 3 o 4 mesos. Dic, mare meva!
4: Sí, la màgia
3: la màgia de la tele. I de la ràdio.
4: No, nosaltres, les imatges, ara les tenim una mica incorporades, però és més la imatge... la veu, que és la que,
3: sí,
4: que ens fa a nosaltres més vius. Escolta'm una cosa, gràcies, primer, per tot el que feu, i realment també és dir, que això m'ha agradat molt, clar, per una llibreria de poble, jo sempre dic que la resistència cultural es fa des de l'espai més petit fins a l'espai més gran, i a vegades els espais més petits han de treballar potser més durament. Per tant,
3: gràcies
4: a la Figa.
3: Sí, moltes gràcies.
2: Des de l'editorial Onyx també ens arriba una proposta de lectura.
5: Hola, mira, sóc l'Òscar de l'editorial Onyx, us parlo del Camí de Tornada, de Josep Saurí. El Josep és un periodista de Palafrugell, escriu molt i molt bé, ha treballat en premsa, i ara doncs, ens presenta aquest, que és el seu tercer llibre, on el personatge, després de patir una pèrdua dolorosa a la seva vida, ha de buscar-se a ell mateix, retrobar-se en el seu passat. Això li porta a un camí que va buscar noves relacions, viatges i, bueno, a descobrir-se qui és. Us el recomano de tot cor perquè escriu molt bé i us agradarà ben segur.
2: No són les úniques propostes. La propera setmana us en portarem unes quantes més perquè també volem saber quina és la valoració que ens en fa Jordi Romeu del festival.
6: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força públic i que, a més, la gent sortís contenta. Tant dissabte com diumenge això s'ha complert. Sobretot els plats forts, com, per exemple, la Carlota Begurt i el Melcio Comas van tenir molt d'èxit, va agradar molt la xerrada, la gent va sortir entusiasmada i estava planíssim. I després, el diumenge al matí, el Club del Llibre amb el Rafael Nadal també va ser espectacular perquè la gent estava molt entregada. A part d'això, les activitats infantils, que les fèiem al Teatre Catequístic, van estar també planíssimes. Molts nens i nenes, molts pares i mares. A més, ho vam fer a la zona de l'escenari, que feia que tot fos molt proper, que els dinamitzadors, que els artistes estiguessin de tocar dels nens i nenes, i això penso que és un valor afegit també a aquest tipus d'activitats. De fet, un dels actius més importants que crec que ha de tenir el Riu de Lletres, i és que ja el té, és aquesta proximitat. Proximitat entre lectors, escriptors i escriptores, les editorials, les llibreries, les biblioteques. Aquesta proximitat que fa que es generin nous projectes, que fa que es generin complicitats i que al final allò que necessitem realment a la nostra literatura és que estigui ben junta, perquè junts som molt més forts, i en aquest cas és evident que surten sempre coses bones d'aquesta proximitat. També sempre hem fet molt d'èmfasi en això de tenir en el territori una fira de llibres potent, seriosa, que atragui públic de tot arreu, però sobretot també del territori, perquè descentralitzar la cultura de la capital, de Barcelona, és una manera també de generalitzar-la, d'ajudar a que tingui més projecció i de que al final a tothom hi tingui accés. L'objectiu a partir d'ara és continuar consolidant la fira com un referent a nivell nacional, continuar fent que la gent del territori la conegui, que la gent de tot arreu la vulgui venir a passejar-se, que vulgui venir a conèixer-la, perquè és una manera també de consolidar no només la fira, sinó també aquesta aposta per la literatura de proximitat i per la literatura nacional. De cara a l'any que ve, volem continuar fent-ho en el mateix lloc, a la plaça de l'Església, perquè hem vist que tenir-ho tot concentrat en un mateix espai fa que aquesta proximitat que estem buscant, aquesta complicitat entre tots els actors possibles, sigui més forta, i ens sembla que aquest espai és el que més compleix aquest requisit. Aquest any havíem reconfigurat una miqueta tot el sistema de parades, l'havíem concentrat a la plaça i havíem fet, utilitzat un nou espai com a escenari, que era una prova, i la prova ens ha demostrat que és molt bona, i per tant l'any que ve segurament repetirem espai, i això crec que donarà aquesta mena de fira propera a la gent, que és el que ens diferencia una mica de la resta. Diferenciar-nos d'altres fires fa que la gent tingui ganes de venir i vulgui conèixer-la. Finalment, crec que és de rebut felicitar a tots els paradistes, donar-los les gràcies, agrair també tot el suport d'institucions, d'entitats, de la gent del carrer que ens ha ajudat. Ara mateix tenim un equip molt potent preparant la fira, i això és el que també fa que la fira sigui més forta. I, evidentment, tots els mitjans de comunicació que ens han fet ressò, com vosaltres mateixos, que ens ajuden a arribar a més gent. Això és importantíssim perquè és l'única manera que tenim de poder continuar creixent.
7: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Un any més, Premià del Mal, aterra al Maresme amb un cartell on les presentacions i les taules rodones augmenten de nivell. Ficció i realitat s'acaren entre literatura i cinema. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I el gènere negre torna a tenir espai dins del programa, perquè si tancàvem l'estiu amb el festival de Creixell Crims, com comencem l'hivern? En Premià del Mal. Ens agrada la novel·la negra, ens agrada el gènere negre, ens agrada passar al llindar d'aquesta part humana que és més fosca. I si en voleu saber més o molt més, la vostra cita és en Premià del Mal. 2, 3, 4 d'octubre. I ens acompanya Susana Hernández, un nom molt conegut també per tots vosaltres, una gran autora i, a més, que també està al capdavant del festival. Susana.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Bé, nosaltres estem bé. Després, quan sortim del festival, sempre estem una mica més acollonits, Susana.
2: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
1: Sí, és que, esclar, no, el festival no es queda només en presentacions de llibres que són absolutament interessants, sinó que va molt més enllà. Però això ens ho has d'explicar tu, perquè a més obrim amb el divendres, obriu amb els premis, que això també és molt interessant. Sí. Anem a fer una petita repassada, a veure...
2: Doncs sí, en efecte, el divendres per la tarda obrim amb això, amb el lliurament de premis del concurs de microcontes. Aquest any hem fet dues categories, juvenil i d'adults, i entre les dues categories s'han presentat 113 obres, que està força bé, estem força contents, i aquests dies doncs, justament estem llegint obres i, bueno, ben aviat se sabrà ja qui són els guanyadors, tot i que ho sabran només, lògicament, les persones guanyadores i... tindrem la intriga fins al mateix dia, doncs, el dia 2 a la tarda, a la sala de l'amistat.
1: La resta hem d'anar a la sala de l'amistat, perquè si no, no ho sabrem, això.
2: Exacte, si no, no ho sabreu. I a més els podreu escoltar, perquè sempre fem una gravació amb els companys de Premià Mèdia i fem una mica, com que són relats molt, molt curtets, doncs fem una gravació de ràdio amb efectes i llavors posem tota la sala fosques i s'escolten els relats guanyadors. Llavors, bueno, Té la seva gràcia.
1: Sí, ja us ho dic jo. A més, és una tarda molt intensa perquè tenim la Sònia Cervantes, tota una institució, que ens parla de bullying, el crim perfecte.
2: Jo crec que serà una xerrada molt interessant. Sempre escoltar la Sònia ho és, perquè és una persona que en sap molt, que és psicòloga infantil, juvenil, que domina moltíssim i que comunica superbé. Però, a més, aquí farà una cosa molt interessant, que és presentar el bullying com un crim perfecte. És a dir, farà com un paral·lelisme entre el crim, l'oportunitat, l'assassí, les pistes, etc., i tot el procés que pateixen doncs, els joves pel bullying. Llavors, penso que pot ser una manera molt interessant, molt lúdica, de que la gent doncs, entengui realment què és el bullying i el patiment que genera.
1: A més, de cara als joves, jo penso que també és integrar-los, no? Mm-hmm. És un festival, perquè encara que diguem de novel·la negra, però toca temes que són també importants pels joves. Per això sempre dic que va més enllà. Vull dir, veniu. Però continuem. Sí. El dissabte tenim una... Bueno, el dissabte està ple de coses. Què podem dir del dissabte?
2: El dissabte és el dia més farcit, lògicament, perquè tenim matí i tarda. A la matinal tenim presentacions de llibres, entre d'altres autors doncs estarà l'Ampar Fernández amb el seu nou llibre, La vida clandestina, o el Xus González, La nostra senyora de l'abisme, que també doncs, surt aquests dies. I després de les signatures, etc., tindrem una xerrada que també crec que serà prou interessant, de la mà del Jordi Sierra i Fabra, que és un dels grans també de la literatura en general, però també de literatura negra i de literatura juvenil, que ens parlarà de crims i memòries, perquè, no ho hem dit, el leitmotiv d'enguany és els límits de la llibertat.
1: Sí, cert, no hem dit el leitmotiv i és això, els límits de la llibertat, que a més també té un espai no, de xerrada. Mm-hmm. Amb la Núria Cadenes.
2: Sí.
1: Sí, espera, perquè ara tinc aquí, clar, és que teniu tantes coses que me les haig d'anar...
2: La Núria Cadenes, el Josep Elmaboni.
1: Exacte, Josep Elmaboni.
2: La taula que es diu Vida i llibertat, la frontera del mal, exacte.
1: Aquí estan aquestes taules rodones que les trobo tan interessants i entremig ve les presentacions de, sí, de novetats editorials. Continuem, que jo ara t'he manenat.
2: Sí, aquesta jo crec que serà una taula realment interessant, perquè a més tots els protagonistes de la taula tenen molt a dir, lògicament la Núria Cadenes, que tots la coneixem, el Josep Elmaugani és un autor interessantíssim i una persona que també podrà aportar moltes coses interessants, i lògicament la moderació del Damià del Clot, que a més d'autor i d'escriptor és advocat, sí, i que a més també comunica superbé. Jo crec que serà una taula realment interessant. I després tenim una altra taula. Més endavant tenim una altra taula que també penso que és atractiva. Es diu La doble vida dels policies escriptors.
1: Sí, jo la vull saber.
2: Crec que tots tenim aquesta curiositat, no? Perquè tots coneixem Mossos o policies de qualsevol cos que escriuen, i ens fa una mica de morbo, d'interès, aquesta doble vida, com ho fan per ser alhora escriptors i policies. I en aquesta taula tindrem, doncs, evidentment, policies escriptors, la Mònica Bofill, el Pere Gené, que és cap de la policia local de Premià i que també ha publicat una novel·la, i la moderació d'un altre policia escriptor, que a més és el nostre heroi local, que és el Xavier Álvarez, i que farà també la moderació i que, evidentment, també es pot explicar la seva pròpia experiència.
1: Sí, també és conegut per nosaltres, molts d'aquests autors o moderadors han passat pel programa, i també podreu comprar els llibres i cinema, el cinema que no falti.
2: Oh, no, tenim cinema tant divendres com dissabte. El divendres tenim L'anatomia d'un assassinat, tenim clàssics, i el dissabte tenim La jungla de l'asfalto. O sigui, dos superclàssics gratuïtament, lògicament, es poden veure en una sala de cinema com de les d'abans, ben grossa, i crec que és una bona oportunitat per veure clàssics que la majoria de gent no ha vist, o ha vist a la tele, o a la tablet, o que no és el mateix.
1: A més, és veure els clàssics en una sala de les de tota la vida, que penso que és tota una experiència, que ja cada vegada en queden menys, d'aquestes sales, és com... Però escolta'm, hi ha una taula que també m'agrada molt, i aquí la modera en Rafael Vallbona, també conegut nostre, i tu hi participes, que és crims.cat, 100 títols de la millor novel·la negra en català, que és una editorial que nosaltres estimem molt, també.
2: Sí, és una editorial, jo crec, de capçalera de tots els que estimem la literatura negra en català, i a més jo tinc la sort de publicar amb ells, i per tant molt contenta de participar en aquesta taula per als 100 títols, que es van complir amb la publicació de la trilogia del Rafael Tassis. I això serà ja diumenge al migdia, en la matinal que fem a Premià de Dalt, i estarem en aquesta taula, doncs, el Jordi Emanuel, Lília Perdigo, que és l'editor de Crims.cat, com tu dius, el Rafael Vallbona, i una servidora.
1: Sí, perquè tu ara parlaves de Rafael Tassis, que a mi va anar molt bé perquè em vaig comprar el llibre l'any passat, el vaig descobrir precisament al vostre festival. Vull dir que és una porta oberta. Sí. Està molt bé anar-hi, perquè sempre sortireu amb alguna cosa que no sabeu, amb algun autor desconegut, amb llibres que... Bueno, carregats de llibres, això sí que passa. És el que té. Però escolta'm, jo a vegades penso, organitzar tot el festival, fer la tria de llibres, d'autors, amb tot el que s'arriba a escriure i publicar a la nostra terra ha de ser ben complicat, Susana.
2: Sí. Té la seva part de complicació. Lògicament, voldries convidar molta més gent que no et cap per motius obvis d'espai i d'horaris, però bueno, sempre mirem de fer, doncs, la selecció més acurada, mirem de portar novetats, perquè ja que és el primer festival de novel·la negra és després de la Setmana del Llibre en Català, doncs, i tenim aquest avantatge que després, doncs, conforme el curs va avançant ja es perd, doncs aprofitem per mirar de portar novetats escrites en català o d'autors catalans, com en el cas de l'Àmbar Fernández.
1: Sí.
2: I la veritat sí que és una feina, però és una feina maca, tampoc ens queixarem.
1: I després ja és la tercera edició. Que això també és per celebrar, perquè moltes vegades es comença, no sempre es té el suport de tothom, no sempre s'acaba de consolidar. Hi va haver moments molt, molt crítics en el tema dels festivals de gènere negre, però això s'ha superat, i vosaltres, quan vau iniciar aquest Premià del Mal, en tancaven un, i afortunadament vosaltres vau obrir aquest, que també és per donar-vos l'enhorabona.
2: Sí, moltes gràcies. Sembla que es tanca una porta sobre una finestra, diuen, no? I va ser així, no? Es va, va cloure malauradament la Vilassar de Noir, i nosaltres vam mirar doncs, de prendre el relleu al poble del Cantó, que és Premià. Estic contents d'arribar a aquesta tercera edició, perquè és això, quan t'embarques en aquests projectes mai no saps primer la resposta popular que hi haurà i després fins a quin punt doncs, tindràs el suport necessari per tirar endavant. En aquest aspecte estem molt contents perquè els dos ajuntaments, el de Premià de Mar i el de Premià de Dalt, ens han fet suport des del principi, han cregut en el projecte i continuen creient, i doncs, mentre la gent també vulgui que continuem, nosaltres seguirem intentant-ho.
1: I a mi m'encanta, a més, veig companys que formen part, no, dels mitjans, com la Sílvia Cantos, que sí, me l'estimo molt, el Pep Andreu, que està a Televisió de Mataró. Per tant, també molt de quilòmetre zero, i això també és molt d'agrair. Eh? També jo penso que heu fet una bona feina aquí, també amb les vostres
2: filles. Sí. També ho intentem, això. Intentem sempre buscar doncs, periodistes de quilòmetre zero, perquè tenim aquí doncs, una pedrera fantàstica de periodistes, i penso que també paga la pena.
1: Doncs escolta'm, jo penso que hem fet un bon tastet, que els hem posat la mel del crim a la boca, la mel del crim. Jo sí que us aconsello, us recomano que veniu a descobrir tot aquest cartell, però el podeu trobar a la seva pàgina web, Susana.
2: Sí. Exactament, sí, podeu trobar tota la pàgina web, però a mi a delmar.cat, no del mar, que si no trobeu l'Ajuntament. Bueno, llavors l'Ajuntament també la trobareu, eh? Però... I allà teniu doncs, el programa, com arribar si teniu algun dubte, on podeu deixar el cotxe, si veniu amb cotxe... En fi, teniu tota la informació i tots els autors que participen amb les seves biografies i tots els periodistes.
1: Doncs ja ho sabeu. Nosaltres cada setmana diem que feu les maletes, aquesta vegada cap a Premià del Mal, cap al Maresme i a gaudir-ho. Susana, nosaltres ens hi veiem.
2: I tant, sereu tots molt benvinguts. Un plaer, Mònica.
1: Igualment.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and listen, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, la crònica del ple municipal d'aquest dijous, un ple municipal que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic del cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. El cas Atrium va centrar bona part del debat, i no només del debat del ple, sinó també de l'audiència pública. Avui també comptarem amb la crònica del ple municipal, amb les valoracions del diferents portaveus i coportaveus de les formacions polítiques. Per tant, el cas Atrium torna a centrar la informació de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI el 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
2: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el fons d'ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al fons d'ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del Pla d'Ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència, no ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la, i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
1: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista Juan Pablo Beas va cedir la paraula a Freilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
3: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem perquè es porta en aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que, sincerament, continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord, i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques, serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses supèrflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot, podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21, perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
1: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
4: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie. Porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco, santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
1: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
5: Me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo, pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema, lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted, respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido. Porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho. Me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
1: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
6: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gracias.
1: Portaveu del Partit Popular, Soni Aranda, definía la situació com d'extraordinària.
7: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo, la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018, sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo tenemos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa, que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es, en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios. y todos a una, pero que no se nos olvide, esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están, y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
1: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
8: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo de del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esa fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema, y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Lando de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
1: L'abstenció del Partit Socialista

0: 7. Com dèiem, l'extensió del partit dels socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Freud, i t'aprecio molt, eh? Però, hòstia, sí, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment d'estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? Ho comencem a mirar que sí, ai, he visto que en el detall, ai, no me gusta l'IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo ho entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució, som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens és greu, hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
0: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
2: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he dit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem. Que hagués costat? No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligado cumplimiento si ens ho dona al Ministerio. Doncs faci consulta perquè jo ho he fet. No sé, o sigui, no? Aleshores, i això és així, i el grup municipal socialista no ha escrit ni una línia d'aquestes 65 propostes que ja li hem dit que tenim. Per tant, és el nostre posicionament. Farem un vot d'extensió. Només dos últims comentaris. Primer, falta de valentia no hi ha, perquè si hi hagués una falta de valentia no estaríem dient això, però sí de posicionament. Tenim un posicionament ferm i volem que la ciutadania ho tingui clar. I segon, al representant de Vox, m'agradaria que no faltés el respecte a la meva persona o a qui parli, perquè jo he sigut molt respectuós amb tothom. Gràcies.
0: La intervenció del Partit dels Socialistes de Catalunya ha provocat una resposta contundent de l'alcalde Marc Girbet, que ha defensat el contingut del document i ha negat que el ple estigués aprovant una modificació de les ordenances fiscals del 2027.
3: El que avui vostès han fet, em sap molt de greu per vostè, senyor Froilán, perquè el seu portaveu l'ha posat al peu dels cavalls. I ha estat el seu portaveu qui no ha assumit les responsabilitats de fer de portaveu. I em sap molt de greu, molt de greu. El paperot que vostè avui s'ha hagut de menjar és de l'alçada d'un campanar. Espero que en privat li agraeixi el seu portaveu la feina que ha fet. Miri, jo avui he tingut una reunió amb el Ministeri. I d'obligació, cap ni una. Aquest document són garanties. Són garanties. I avui, i ho hem explicat a la Junta de Govern, on estava el seu portaveu. Per això, gran lleialtat dins del grup mateix. I s'ha explicat. no estem aprovant els pressupostos. M'equivoco, senyora Sònia Aran?

0: No? M'equivoco, senyor Antonio?
1: Li he demanat que ho expliqués perquè Gràcies. La ciutadania sapigués Gràcies. Que no estaven pujant.
0: M'equivoco, senyor Felipe del Val, que m'ha explicat a la Junta de Portaveus que no estaven fent una proposta d'ordenances fiscals? Vostès acaben de traicionar la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres el que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi. No està qüestionant a la vicealcaldessa. Està qüestionant a l'equip tècnic. Ha fet una sol·licitud i una proposta. D'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties de retorn dels crèdits. D'acord? A l'IBI es pot tocar, no tocar, o es pot reduir la despesa, com vostè bé ha dit. Però vostè s'ha volgut quedar amb el pitjor de tot. I avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, el seu portaveu en privat, li vaig explicar tota la situació. I li vaig demanar la seva col·laboració. I avui aquesta confiança ha estat traïcionada en públic. En públic. Vostès avui acaben de dinamitar una entesa de futur. Que els hi quedi ben clar. Vostès avui acaben de dinamitar la confiança meva i de tot el meu equip. I també dels seus companys de consistori. És sorprenent. És sorprenent el que vostès avui han fet aquí. I mirin, si no volen ser part de la solució, no ho siguin. Els que estem en aquest cantó a la taula, tirarem endavant. Això solucionarem el centre comercial i intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès han provocat durant anys i anys de gestió en aquest ajuntament. I acabarem una cosa. No permetré que posin més pals a les rodes. No els hi permetré. I els hi explicaré sempre i seré tan clar com pugui amb la ciutadania sempre. Ara no era el moment de fer aquesta intervenció, i menys fer un vot d'abstenció. No era el moment. Però no es preocupin. Escolti'm, no és una qüestió de rancor, però sí que ho tindrem molt en compte. Ho tindrem molt en compte el que vostès avui han fet aquí. Potser tenen molta valentia, d'acord? Jo prefereixo ser honest, en comptes de valent. Prefereixo primer ser honest. I avui el que estem fent és ser honestos. Des del BOC, des del grup municipal de Vox, al Partit Popular, a Som Sant Andreu i a Fem Sant Andreu, i en Comú Podem. Estem sent honestos. I avui tocava resoldre perquè demà a l'equip tècnic pogués presentar al Ministeri una sol·licitud. Espero i desitjo que el seu vot abstenció no sigui per saltar una alarma al Ministeri. Espero i desitjo. I per tant... Els hi demano, sisplau, que recapacitin abans que els cridi a votació, perquè si la seva abstenció requereix de que salti alguna alarma al Ministeri, per què el conjunt del plenari municipal de Sant Andreu a la Barca, quan ha de pagar 3 milions d'euros, hi ha un grup que s'estén? Espero que això no sigui un avís en el Ministeri, perquè si això ho és, senyor Froilán, però podria parlar del seu portaveu, que sí que hi era, 2018, 2016... D'acord? Llavors, esperaria. D'acord? Però ho faria saber del conjunt de la ciutadania.
2: Finalment es va passar a votació aquest punt per aprovar el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Sant Andreu a la Barca, com dèiem, sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros.
0: Dit això, es cridarà l'expressió de vot. Vots a favor del punt 4.3. Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor.
2: El ple municipal també aprovava en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial relativa al sector 21. La iniciativa ha estat plantejada per Som Sant Andreu amb la voluntat d'establir un espai de diàleg entre els grups municipals per abordar les mesures que caldrà adoptar durant els pròxims anys. Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, ha explicat que la proposta neix de la necessitat de treballar conjuntament i buscar solucions davant d'una situació que afecta al conjunt del municipi.
3: No, bueno, esto surgió lo de la comisión por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que son, lo ha demostrado, que siempre estaremos trabajando, ¿vale? Todos juntos. Gracias, señora Calderón.
2: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, agraïa al portaveu de Som Sant Andreu la proposta de la creació d'aquesta comissió especial.
1: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comissió informativa.
2: Un ple municipal intens on es va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, el que va provocar un debat intens en el plenari municipal, i es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió especial per supervisar el pagament de la sentència del cas Atrium, del pagament dels 3 milions d'euros arran d'aquesta sentència de l'any 2018, que ara és ferma i que s'ha de complir.
4: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: A continuació, a l'InfoSap, la crònica del ple municipal del 24 de setembre.

0: El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. El Ministeri d'Hisenda, la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. La sessió també ha servit per aprovar el pla de dinamització turística, donar continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM a Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en la àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos en les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu. En Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
1: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un partit socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema, perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin, no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui plenament sobre els nostres ciutadans és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
0: Valoracions del ple municipal per part d'Anna Serra, en portaveu, coportaveu de Fem Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
2: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també l'audiència pública, doncs el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible, eh? Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència, doncs, afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim, doncs, les nostres idees i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència, doncs es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
0: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, pues como se ha visto ha sido un pleno un poquitín calentito y después en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad, se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque como sabemos su manera de actuación torticera, que era muy curioso que a un edil de aquí del ayuntamiento la acusaran de presionar cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces, pues, es muy patético. Nosotros le pediríamos que simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
4: Yo creo que el trabajar por San Andrés la Barca es algo importante, vital, y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues unidos podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente para activar y para una sobre este el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu la Barca.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al cas Atrium.
5: Bueno, básicamente es el punto, es el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanente y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte. Pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
0: Finalment, les declaracions de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Sin duda, el punto principal hoy en el pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andreu Abarca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga, por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones, obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado. Ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
0: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
7: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Tota la informació sobre el plenari municipal i també l'audiència pública està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I després de totes aquestes informacions sobre el plenari municipal, a continuació, l'àudio íntegre de la declaració institucional que oferia aquest dilluns l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació i també una declaració institucional que va ser retransmesa a través de les xarxes.
8: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud. Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants. Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema. Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços i recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís, deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu a la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Les paraules de l'alcalde Marc Girbet dilluns amb la declaració institucional que va oferir davant dels mitjans de comunicació i també a través de les xarxes socials. El cas Atrium ha centrat bona part de l'actualitat informativa aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, el català de serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez al control tècnic.

Avui sentirem música de les pel·lícules de David Lynch. David Lynch és un dels principals directors de la nostra era i dels més estranys, especials, inquietants. David Lynch ha fet obres com Eraserhead, The Elephant Man, Wild at Heart, Blue Velvet, Mulholland Drive, Inland Empire i la sèrie de televisió Twin Peaks, que va trencar els límits entre el cinema experimental i la televisió comercial. Tothom que l'hagi vista recordarà el seu tema principal, que és aquest.

0: Angelo Badalamenti és un compositor americà conegut sobretot pel seu treball amb David Lynch. El tema que hem sentit, Falling, amb la cantant Julie Cruz, és un tema que dona el to de Twin Peaks, una obra d'art en forma de sèrie que ha quedat per la història. Somnis paral·lels, mons onírics, el bé i el mal reflectits a la petita pantalla com no s'havia vist mai abans.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Normalment les cançons d'una banda sonora serveixen per recolzar, per reforçar la idea de l'escena. En canvi, a David Lynch, molts cops, la música es contraposa a la idea de l'escena i crea sensacions estranyes. Per exemple, una cançó d'amor, com Blue Velvet, en el film del mateix nom, esdevé tètrica.

0: Blue Velvet és Bobby Vinton. Blue Velvet és la pel·lícula que consolida a David Lynch com a director. Amb aquesta obra ens porta a un poble de Carolina del Nord on tot sembla meravellós. És purament la imatge del somni americà. Però darrere d'aquest món ideal hi ha un submón de delinqüència i crim que anem descobrint a partir d'un jove que es troba una orella tallada. David Lynch tendeix força a posar oldies, cançons dels anys 50, en contextos estranys. Un altre cas de la mateixa pel·lícula és aquesta cançó de Roy Orbison, In Dreams, interpretada en karaoke per un actor.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: In Dreams és Roy Orbison. Al film Blue Velvet, la lletra d'aquesta cançó, que tracta d'amor, pèrdua i somnis, contrasta amb la violència latent de la situació que la pel·lícula descriu. David Lynch ha dit: "El so és molt important pel sentiment del film. Has d'anar experimentant per trobar el que funciona. La música ha de casar amb l'escena i millorar-la. Quan hi casa, ho sents. Sents que el tot és més que la suma de les parts."
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Erase Ahead, Cap borrador, és el primer llargmetratge de David Lynch. És un film de terror filmat en blanc i negre que explica la història d'un home que ha de cuidar del seu fill de forma. Està localitzada en un paisatge industrial desolat. És un film sorgit del subconscient de Lynch, que ha quedat com un dels malsons més importants del cinema. Part de la banda sonora la va compondre ell mateix, però també va afegir-hi temes d'altres, com aquest del grup Tuxedo Moon, In Heaven.

Tuxedo Moon és un grup de post-punk de San Francisco francament experimental. El tema que els hem sentit pertany a la banda sonora de Cap Borrador, la pel·lícula de David Lynch. És el tema més comercial d'aquesta banda sonora. Lynch es mou en l'experimentació, tant musical com cinematogràfica, però a vegades pot arribar al lirisme i a sentiments bàsics per emocionar. Els seus films et transporten cap a un món estrany on els temes musicals encaixen com una bomba d'oxigen, com una pausa per la confusió. Amb el Holland Drive, l'actuació en un escenari inquietant de Rebecca del Rio interpretant a capella la cançó Llorando és una mica més que inquietant, perquè la cantant es desmaia i queda a terra inconscient, però segueix sonant a l'escenari com canta la cançó.

avui estem sentint la música, les cançons, de les pel·lícules de David Lynch. Unes pel·lícules que es dirigeixen al subconscient, no s'entenen des de la raó. Són films estranys, amb actors estranys, com és un actor molt estrany, en Nicolas Cage. A Cor Salvatge, Cage interpreta, canta ell mateix, el tema Love Me, i ens portem una sorpresa, perquè resulta que Nicolas Cage canta prou bé.

Love Me, un cover d'Elvis interpretat per l'actor Nicolas Cage. Pertany a la banda sonora de Wild at Heart, Cor salvatge, una història d'amor molt violenta i molt romàntica, una estranya road movie que conté també el tema de Chris Isaak, Wicked Game, joc maligne, una cançó amb una guitarra amb molta reverberació i tremolo.

0: Hem sentit en Chris Isaak amb Wicked Game, una cançó maca però inquietant, com les pel·lícules de David Lynch. En David Lynch és un director pop, per això li fem aquest programa. Hi ha directors de cine que són pop, potser perquè el seu cinema és underground i comparteix cultura amb determinada música i estètica.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: En David Lynch estava molt compromès amb la meditació transcendental. Tenia el mateix guru que els Beatles, el Yogi Maharishi Mahesh. David Lynch va establir una fundació per l'expansió de la meditació transcendental i la seva introducció a escoles, presons, dormitoris de homeless i veterans de guerra. Paul McCartney i Ringo Starr van fer un concert a l'any 2009 per donar-li suport i recollir fons. El títol del concert va ser «El canvi comença a l'interior».

Nina Simone, una virtuosa cantant i pianista que ha combinat i fusionat jazz, soul, gospel i música clàssica. Aquest tema tradicional que hem sentit, Cinnamon, Pecador, l'interpreta a l'escena final del film de David Lynch, Inland Empire, on es desenvolupa una festa de prostitutes amb una dona que li falta una cama i té un mono com a mascota mentre un llenyataire serra un tronc. David Lynch ha dit: "De vegades filmo escenes que no sé per què poden servir ni què signifiquen."

Autopista perduda és cinema negre dins del surrealisme lynchià. El terror psicològic predomina durant més de dues hores en què el director sap infondre por i intriga a partir de la senzillesa de les imatges. L'antinatural el converteix en el més natural. David Bowie, I'm Deranged.

Entrar en el món de Lynch implica acceptar la transgressió de les lleis clàssiques de relació entre l'espectador i la pel·lícula. La música que hi fa servir no té un terme mig. No hi trobarem clàssics del rock, com en els films de Scorsese, per exemple. La música que potencia les escenes de Lynch pot anar des del soroll més industrial i experimental fins a un bonic i melodiós oldie.

0: I've Told Every Little Star, de la banda sonora de Mulholland Drive, interpretada per Linda Scott. Mulholland Drive mostra la fascinació de Lynch per la ciutat de Los Angeles i retrata el glamour malaltís d'aquesta ciutat a través d'uns personatges que mesclen i intercanvien les seves identitats.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El director de cinema David Lynch ha escrit un llibre que es diu Catching the Big Fish, Meditation, Consciousness and Creativity, és a dir, pescar el peix gros, meditació, consciència i creativitat. En aquest llibre, David Lynch diu: les idees són com els peixos. Si vols atrapar peixos petits, et pots mantenir en aigües someres, però si vols pescar el peix gros, has d'anar al fons. A les profunditats, els peixos són més poderosos i més purs. Són grans i abstractes, i són formosos. En Lou Reed és un peix gros.

This Magic Moment és el mestre Lou Reed des de la banda sonora de Lost Highway, una pel·lícula de David Lynch. La carrera de Lynch va començar amb una obra de terror surrealista, Eraserhead, i va continuar amb una de surrealisme dramàtic, L'home elefant, totes dues en blanc i negre. La carrera la va acabar amb un film carregat de sentiment i bellesa que està basat en fets reals. Es diu The Straight Story i narra el viatge que l'any 1944 va fer Alvin Straight, un camioner jubilat, conduint un tallagespa per visitar el seu germà malalt, que vivia a més de 400 quilòmetres de distància. Alvin Straight travessa tot l'estat d'Iowa a 10 quilòmetres per hora fins a arribar a Wisconsin. I fins aquí arriba el Chelsea Hotel, que hem dedicat a la música de les pel·lícules de David Lynch, amb les imatges de fons dels camps de cereals de la Gran Plana americana, gronxats per la música del seu amic i col·laborador constant, Angelo Badalamenti.

0: continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Giribet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Giribet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
1: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
1: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
0: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
1: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils, provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
0: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes en l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
1: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
0: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
1: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Declaració institucional de l'alcalde Marc Giribet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. Una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sadó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield, amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector.

municipal, segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts, ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència en què obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia importantíssima per les arques de l'Ajuntament, és un cop dur, o sigui, hem de ser transparents en aquest sentit i no podem amagar que aquests 3 milions d'euros per unes finances com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suposen una quantitat molt important de diners. Però al final som aquí per resoldre els problemes. Nosaltres no hem generat aquesta situació, és una situació que ens ve donada de fa dues dècades de paràlisi justament per un pla urbanístic desenvolupat d'una manera anòmala, no?, que ha portat una sèrie de conseqüències en tot

L'objecte ara és trobar una fórmula de finançament que permeti assumir els més de 3 milions d'euros sense comprometre els serveis públics ni les inversions municipals, mentre es treballa per posar fi més de dues dècades de conflicte urbanístic i desbloquejar definitivament el futur del sector 21 i del centre comercial Atrium.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i el Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la Tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no l'han tastat, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial. És brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar unes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la Tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30, 8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, a l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Al final és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisa del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta de la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de què hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de la Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat es respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuens, quasi santandreuens, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estaran al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, Al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Seguim amb més activitats de cara al cap de setmana. L'agrupació jove recupera aquest dissabte el tradicional joc de trencar l'olla amb una nova festa popular que tindrà lloc a la plaça amb Sant Claver. En té més detalls Joel Carrasco.
1: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca organitza una nova proposta festiva per donar la benvinguda a la tardor i alhora recuperar una tradició santandreuenca. Es tracta de la Festa de l'Olla, que tindrà lloc el pròxim 26 de setembre a partir de les 8 del vespre a la plaça Anselm Claver i que tindrà com a protagonista el tradicional joc de trencar l'olla. Una festa que ja celebrava la nostra ciutat i que la grupa recupera i l'adapta als nostres temps. Gorka Pedrosa i Clara Díaz, membres de la grupa, ens expliquen tots els detalls.
2: Doncs bé, la Festa de l'Olla va sorgir a principis d'any. Vam estar pensant que necessitàvem fer activitats noves i de més. Llavors va sorgir la idea de fer una activitat relacionada amb les tradicions, amb la cultura catalana, amb productes de la terra i de més. Llavors, alguns membres de la comissió, ens agrada molt la història, ens encanta Sant Andreu de la Barca, i fa poc més d'un any va sortir el llibre de Sant Andreu desaparegut, i justament en una pàgina surt una foto d'un joc que es feia abans, que es diu Trencar l'Olla, i vam dir, ostres, que guai seria recuperar i tal. I a partir d'aquí li hem donat moltes voltes, hem afegit noves idees i així ha sorgit la Festa de l'Olla.
1: El protagonista serà el tradicional joc de trencar l'olla. En què consisteix i d'on ve aquesta tradició?
2: Doncs el trencar l'olla és un joc que es feia abans, molt sovint. Totes les olles velles que es trobaven a l'altell, abandonades, per donar-li una segona vida, entre cometes, s'utilitzaven per aquest joc. I bàsicament consistia en penjar una olla d'una viga, d'una corda o de més, i s'omplia d'aigua, de farina, de caramels, i després, amb un pal, amb una canya o el que sigui, a la persona que hi era, que li havia de donar, li tapaven els ulls, donaven unes voltes i havia d'intentar trencar l'olla. Era una manera d'entretenir-se en aquells temps, no? I nosaltres volem recuperar aquesta essència.
1: Com heu adaptat aquest joc tradicional perquè es converteixi en una proposta més actual i participativa?
3: Bueno, per recuperar el joc, el que hem fet ha estat crear com un tipus de bingo, perquè a nosaltres ens encanta la festa i ens encanta la música. També una part de la grupa és crear festes amb molta música i volíem portar aquesta tradició a partir d'un bingo. Com serà una mica... com es farà? Posarem música amb DJs, amb música en directe durant tota la nit i de vegades una persona sortirà a l'escenari i dirà un número. Llavors les persones tindran els seus

0: I després sí que tindrem els típics DJs PDs, però hem volgut fer una mica la volta en aquesta festa i apostar per la música també d'aquí, del territori, música catalana, també rumbeta, també la música que representa el Baix Llobregat, que també pot ser perfectament el reggaeton i una mica tot plegat, música que ens representi com ens representava el Joc de l'Olla.
1: La festa serà el 26 de setembre a la plaça Ansel Clavé a partir de les 8 del vespre. Què heu preparat perquè sigui una festa per venir-hi amb amics i quedar-s'hi tota la nit i sobretot fins a quina hora serà aquesta festa?
2: Doncs en principi fins la 1, sonaran els diferents PDs i DJs i també, no ho hem comentat, hi haurà servei de barra per part de la grupa. A més, hi haurà alguna novetat que també li hem donat alguna volta. Sí. Hem fet una mica de recerca bibliogràfica, hi haurà alguna sorpresa que crec que agradarà molt. I també hi haurà servei de menjar allà, sense cap problema. O sigui, podrà venir allà, podrà passar tot el vespre i tota la nit i esperem que estiguin encantats.
1: I per acabar, per què creieu que és important recuperar tradicions santandreuenques i sobretot donar-los una nova vida a través d'iniciatives com aquesta?
2: Doncs nosaltres creiem que és, a banda de que és important, no, doncs, recuperar aquestes tradicions, no, que no es perdi aquest llegat, no? Pensem que com a joves també tenim aquesta feina de tornar una mica enrere, no? Què feien els nostres avantpassats, no? Com s'entretenien, com feien oci i aplicant, no, doncs totes aquestes idees noves que tenim avui en dia, doncs realitzar aquests actes pels joves i perquè el jovent no hagi de marxar a altres llocs per sortir de festa o per fer aquest oci.
1: La Festa de l'Olla se celebrarà el 26 de setembre a la plaça Ansel Clavé amb bingo, música en directe, DJs i sopar popular.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SUAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament en la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
4: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
5: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
4: Per què en aquests moments i ara ha començat aquest servei?
5: Bé, doncs això és és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
4: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
5: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
4: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur.

0: A quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SOAC és aquest, com ho treballareu?
1: Bé, és cert que hi ha un... No són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que pues, pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que pots, a vegades necessiten doncs, aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar no, que poder-los deixar de la mà no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
0: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
1: Sí, el SOAC
0: important també... Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
1: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no? De 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
0: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SOAC, decideix anar a fer una visita. Quin és el procés que es fa? Com actueu des d'inici?
1: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei ho puguin fer a través de l'institut també.
0: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Ja heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
1: Sí, exactament.
0: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
1: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxat i de les proves d'accés.
0: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
2: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que bueno, hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
0: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
1: Exacte, i de poder... destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
0: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
2: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder no desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. Ah, i també d'altra banda, que com sabem i esperem que aquest servei doncs tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves doncs que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar doncs aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
0: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar a la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
1: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és pladeducatiuentorn@sabarca.cat.
0: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2 i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
1: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
0: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
2: I tant, esperem que, doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes
0: i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem preguntat als usuaris de la línia L63 si estaven satisfets o no davant de l'augment de la freqüència de la línia d'autobusos.
4: Els usuaris de la línia L63, la línia d'autobús que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, han valorat positivament l'increment de la freqüència de pas del servei. Una setmana després de l'entrada en vigor de la mesura, els santandreuencs que utilitzen habitualment aquest transport destaquen que disposar de més expedicions els facilita els desplaçaments i redueix els temps d'espera a les parades. L'augment de freqüència busca donar resposta a la demanda dels usuaris, especialment en les hores de més afluència. Els passatgers consultats consideren que la millora pot facilitar la mobilitat entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona i reclamen que es mantingui un servei amb prou freqüència per adaptar-se a les necessitats del dia a dia.
5: Vostè habitualment agafa l'autobús?
6: Sí, todos los días.
5: Todos los días, o sea, que és una usuària típica dels autobusos.
6: Todos los días, sí.
5: A on va normalment?
6: A la fàbrica de Baja.
5: O sigui, que va a direcció cap a Martorell?
6: Plaça Sonia, que trabajo, sí, sí.
5: Sabia vostè que han augmentat la freqüència dels autobusos, sobretot la línia L63?
6: Sí.
5: T'havies entrat?
6: Sí, porque me lo voy a pasar.
5: I què et sembla que hagin...
6: Bien. Todo lo que hagan por la gente, muy bien.
5: Alguna vegada s'ha agafat l'autobús per anar cap a Barcelona?
6: No, nunca. Voy como mi hija, mi marido.
5: Però què li sembla que ara es pugui anar amb més facilitat, que hi hagi més autobusos?
6: Bien, todo lo que sea por un bien para los ciudadanos lo veo todo estupendamente.
5: Què li sembla a vostè? Què és millor, agafar l'autobús o el cotxe?
6: Yo el autobús.
5: ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Explícale a la gente.
6: Porque es muy difícil aparcar. Y entonces tienes, según qué zona tienes que pagar. Y no está la cosa para pagar.
5: Y no només això, también la caravana, ¿no? Me imagino.
6: La caravana, y llega hasta del médico, bueno, muchas cosas.
5: ¿Y le surt més econòmic, vostè que agafa l'autobús, le surt més econòmic comprar el billet d'autobús o pagar la gasolina?
6: La tarjeta. La gasolina no, porque no voy casi nunca.
5: ¿Ustedes por qué cogen el autobús hoy?
7: Para ir a Palleja y llevarla al hospital de día.
5: ¿Qué le parece que hagin ampliat la freqüència d'autobusos?
7: Que haya más autobuses, sí, perfecto.
5: ¿Qué le sembla?
7: Me parece muy bien que pongan más autobuses.
5: Hi hauran casi gairebé el doble d'autobusos de freqüència a direcció Barcelona i de Barcelona cap a Sant Andreu de la Barca. ¿Creus que era una mesura necessària?
7: Bueno, me parece muy bien que haya más autobuses para Barcelona y para aquí, para Sant Andreu, o sea, Martorell.
5: Vosaltres amb quina freqüència agafeu l'autobús?
7: Casi a diario.
5: És a dir, que és una mesura que l'agraireu.
7: Sí.
5: Per què utilitzeu l'autobús normalment?
7: Normalmente yo siempre he ido con coche a todos los lados. Pero ahora, como yo tengo problemas de los pies, pues no cojo el coche.
5: ¿Y cómo es de agradecido, cómo es de agraït agafar l'autobús? ¿Se va más rápido que en coche?
7: A veces sí, otras no. Porque si te metes por la autovía, coges y tienes ahí caravana o algún accidente, pues normalmente tardas más.
5: ¿Alguna vegada heu agafat l'autobús per anar a Barcelona?
7: Sí, algunas veces.
5: I amb el nou carril d'autobús, suposo que arribeu ràpid, no?
7: Sí, eso va perfecto. Porque cuando llegas ahí al desvío de Molín de Rey, ya te metes en el carril de los autobuses. Y va divino, no hay caravana. A las 7 de la mañana, por ejemplo, es imposible ir con coche.
5: Es a dir, que una mesura que celebreu, ¿no? Es una mesura que celebreu.
7: Me parece muy bien que hayan hecho eso.
5: ¿Vostè agafa l'autobús normalment?
8: Sí.
5: Vostè acaba de baixar l'autobús, per tant, sí que l'agafa. D'on ve?
8: De Molins de Rei.
5: Per què l'agafa? Per treballar, per oci, per què l'agafa?
8: Perquè m'agrada agafar el bus, m'agrada.
5: Millor que el cotxe?
8: Sí.
5: Per què és millor agafar l'autobús que el cotxe?
8: No sé, per mi és més còmode, no tinc problemes d'aparcament, m'agrada. Sempre ho he fet, controlo a través de l'aplicació Solet i Sauret, indica l'hora, me va molt bé.
5: Coneixies la notícia de que a partir de fa una setmana, ja portem una setmana, que el bus L63, que és el que va des del Palau fins a Barcelona, dobla la freqüència, hi ha molts més autobusos.
8: Ah, perfecte.
5: Aquest autobús l'ha agafat alguna vegada per anar a Barcelona?
8: Sí. Sí, que para... espera un segon, eh? Sí, però a Francesc Macià, sí. Sí, que l'agafo.
5: O sea, que li sembla, aquesta notícia li sembla bé, m'imagino, no?
8: A mi me va perfecta. He d'anar a la clínica Barraquel moltes vegades i està molt a prop. O sigui, baixo i camino dos carrers i ja està.
5: Perquè abans, no sé si ho té controlat, més o menys, cada quantes hores passava l'autobús?
8: No sé, jo miro a quina hora tinc el metge i agafo el bus. No tinc una hora, no sé, la freqüència no ho sé.
5: Bueno, m'imagino que ara quan miri l'aplicació tindrà més seguit l'autobús.
8: Sí, m'aniré perfecta.
5: O sea, que ho considerem una bona notícia, no, per vostè?
8: A mi perfecta.
5: ¿Usted normalmente coge l'autobús? ¿Hacia dónde lo coge? ¿Usted lo coge para ir a visitar a familiares? ¿Para hacer qué?
9: Para todo.
5: Para todos, o sea, usted una mujer que utiliza mucho el autobús.
9: Sí, sí.
5: ¿Mucho más que el coche?
9: El coche no tengo carnet.
5: Entonces sí, o sea, utiliza el autobús.
9: Sí.
5: ¿Normalmente hacia dónde viaja con el autobús?
9: A donde yo vivo, en Corbera, de acá para allá, y donde Martorell, donde tenga que ir.
5: O sea, por la zona, Martorell, San Andreu, sí, Corbera...
9: Barcelona.
5: ¿A Barcelona también va?
9: Claro.
5: Entonces usted ha cogido alguna vez el autobús L63, ¿no? Me imagino, que es el que conecta el Palau con Barcelona. ¿Qué le parece ese autobús? ¿Es cómodo? ¿Te lleva hasta Barcelona y encima hay el carril bus y no haces caravana, ¿no? Me imagino.
9: Bueno, depende.
5: ¿Te has enterado de la noticia que han duplicado la frecuencia del autobús L63, que es el que va de aquí del Palau a Barcelona? Y por eso le estaba preguntando qué le parece esta noticia. Habrá el doble de autobuses. ¿Le parece bien, no? Que haya más autobuses.
9: Hombre, y tanto. Ojalá este que viene y diera más viajes de Corbera.
5: Claro, este autobús permitirá que la gente no se tenga que esperar tanto rato.
9: Ahí está la cosa.
4: L'ampliació permet passar de les 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis als dies laborables, fet que representa un increment global del 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona ha de passar de 15 a 26 expedicions. Això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementa de 10 a 20, un increment del 100%.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infants i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, no, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no?, que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
3: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i per tant, doncs, realment aquesta conferència Educar i acompanyar en presència ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia i de fet posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no? Doncs generar aquesta reflexió perquè doncs, després al sortir de la conferència puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no? De poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també que hi ha persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un lloc on podran estar i, per tant, familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
3: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores, disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, al final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
3: Correcte, sí. L'autora doncs, dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam, de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5 i mitja de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
1: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant i, per tant, doncs us animem a que vingueu, que participeu i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica. Per tant, passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Jordi, molt bé.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana. Somos lo que somos.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, la crònica del ple municipal d'aquest dijous, un ple municipal que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic del cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. El cas Atrium va centrar bona part del debat, i no només del debat del ple, sinó també de l'audiència pública. Avui també comptarem amb la crònica del ple municipal, amb les valoracions del els diferents portaveus i coportaveus de les formacions polítiques. Per tant, el cas Atrium torna a centrar la informació de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI el 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
2: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el Fons d'Ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al Fons d'Ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del Pla d'Ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència, no ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit, tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la, i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
1: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, va cedir la paraula a Froilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
3: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem perquè es porta en aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que sincerament continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques, serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses superflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21, perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
1: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
4: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie, porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco, santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
1: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
5: Me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo. Pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema, lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido. Porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho. Me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
1: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
6: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gracias.
1: Portaveu del Partit Popular, Soni Aranda, definía la situació com d'extraordinària.
7: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo, la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018, sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo tenemos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa, que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios, y todos a una, pero que no se nos olvide, esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están, y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
1: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
8: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo de del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando como una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esa fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema, y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Lando de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
1: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista Froilán Salgado ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i millora de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
9: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, però, hòstia, sí, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment d'estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? O comencem a mirar que sí, ai, he visto que en el detall, ai, no me gusta l'IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució, som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens saps greu, hòstia, siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho, és avui. Gràcies.
1: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
3: Primer de tot,

0: la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres el que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi. No està qüestionant a la vicealcaldessa, està qüestionant a l'equip tècnic. Ha fet una sol·licitud i una proposta. D'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties de retorn dels crèdits. D'acord? A l'IBI es pot tocar, no tocar, o es pot reduir la despesa, com vostè bé ha dit. Però vostè s'ha volgut quedar amb el pitjor de tot. I avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, el seu portaveu en privat, li vaig explicar tota la situació. I li vaig demanar la seva col·laboració. I avui aquesta confiança ha estat traïcionada en públic. En públic. Vostès avui acaben de dinamitar una entesa de futur. Que els hi quedi ben clar. Vostès avui acaben de dinamitar la confiança meva i de tot el meu equip. I també dels seus companys de consistori. És sorprenent. És sorprenent el que vostès avui han fet aquí. I mirin, si no volen ser part de la solució, no ho siguin. Els que estem en aquest cantó a la taula, tirarem endavant. Això solucionarem el centre comercial i intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès han provocat durant anys i anys de gestió en aquest ajuntament. I acabarem una cosa. No permetré que posin més pals a les rodes. No els hi permetré. I els hi explicaré sempre, i seré tan clar com pugui amb la ciutadania, sempre. Ara no era el moment de fer aquesta intervenció, i menys fer un vot d'abstenció. No era el moment. Però no es preocupin. Escolti'm, no és una qüestió de rancor, però sí que ho tindrem molt en compte. Ho tindrem molt en compte el que vostès avui han fet aquí. Potser tenen molta valentia, d'acord? Jo prefereixo ser honest en comptes de valent. Prefereixo primer ser honest. I avui el que estem fent és ser honestos. Des del BOC, des del grup municipal de Vox, al Partit Popular, a Som Sant Andreu i a Fem Sant Andreu. I en Comú Podem. Estem sent honestos. I avui tocava resoldre perquè demà l'equip tècnic pogués presentar al Ministeri una sol·licitud. Espero i desitjo que el seu vot abstenció no sigui per saltar una alarma al Ministeri. Espero i desitjo. I per tant, els hi demano, si us plau, que recapacitin abans que els cridi a votació, perquè si la seva abstenció requereix de que salti alguna alarma al Ministeri, per què el conjunt del plenari municipal de Sant Andreu a la Barca, quan ha de pagar 3 milions d'euros, hi ha un grup que s'estén? Espero que això no sigui un avís en el Ministeri, perquè si això ho és, senyor Froilán, però podria parlar del seu portaveu, que sí que hi era, 2018, 2016, d'acord? Llavors, esperaria, d'acord? Però ho faria saber del conjunt de la ciutadania.
1: Finalment es va passar a votació aquest punt per aprovar el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Sant Andreu de la Barca, com dèiem, sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros.
0: Dit això, es cridarà l'expressió de vot. Vots a favor del punt 4.3. Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor.
1: El ple municipal també aprovava en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial relativa al sector 21. La iniciativa ha estat plantejada per Som Sant Andreu amb la voluntat d'establir un espai de diàleg entre els grups municipals per abordar les mesures que caldrà adoptar durant els pròxims anys. Felip del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, ha explicat que la proposta neix de la necessitat de treballar conjuntament i buscar solucions davant d'una situació que afecta el conjunt del municipi.
2: No, bueno, esto surgió, lo de la comisión, por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que lo ha demostrado que siempre estaremos trabajando, ¿vale?

0: apunto. Gràcies, senyora Calde.
1: La portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, agraïa al portaveu de Som Sant Andreu la proposta de la creació d'aquesta comissió especial.
2: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comisión informativa.
1: Un ple municipal intens on es va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, el que va provocar un debat intens en el plenari municipal, i es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió especial per supervisar el pagament de la sentència del cas Atrium, del pagament dels 3 milions d'euros arran d'aquesta sentència de l'any 2018, que ara és ferma i que s'ha de complir.
3: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: A continuació, a l'Infosap, la crònica del ple municipal del 24 de setembre.

0: El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. Al Ministeri d'Hisenda, la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. La sessió també ha servit per aprovar el pla de dinamització turística, donar continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camiar 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada a l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del pla de dinamització turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en l'àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos en les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu. En Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
1: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per a la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un Partit Socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema. Perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin, no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
0: Valoracions del ple municipal per part d'Anna Serra, en portaveu, coportaveu de Fem Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
2: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també a l'audiència pública el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible, eh? Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència doncs afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim doncs les nostres idees i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència, doncs es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
0: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, pues como se ha visto ha sido un pleno un poquitín calentito y después en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad, se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque como sabemos su manera de actuación torticera, que era muy curioso que a un edil de aquí del ayuntamiento la acusaran de presionar cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces pues es muy patético. Nosotros le pediríamos que simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
4: Yo creo que el trabajar por San Andrés de la Barca es algo importante, vital, y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues unidos podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente, para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu de la Barca.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al cas Atrium.
5: Bueno, básicamente es el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanén, y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu de la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir, este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas, como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, ¿eh? Lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte. Pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
0: Finalment, les declaracions de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Sin duda, el punto principal hoy en el pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andreu de la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga, por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones, obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado, ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido, con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
0: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
7: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Tota la informació sobre el plenari municipal i també l'audiència pública està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I després de totes aquestes informacions sobre el plenari municipal, a continuació, l'àudio íntegre de la declaració institucional que oferia aquest dilluns l'alcalde Marc Agirbet davant dels mitjans de comunicació i també una declaració institucional que va ser retransmesa a través de les xarxes.
8: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud. Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament amb diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants. Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema. Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços i recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís: deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu a la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Les paraules de l'alcalde Marc Girbet dilluns amb la declaració institucional que va oferir davant dels mitjans de comunicació i també a través de les xarxes socials. El cas Atrium ha centrat bona part de l'actualitat informativa aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, el capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

0: La semana que viene, mucho más y mejor, y mejor, y mejor, y mejor.
1: Annyeonghaseyo, K-popers. 저는 김준서입니다. 저는 김준서. 감사합니다. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 278 de K-pop History. Seguim repassant èxits i estrenes K-pop d'aquest estiu 2026 i ens retrobarem primer ara amb les 6 noies actives de Baby Monster. Recordem que són Rora, Asa, Ruka, Ayon, Chiquita i Farita. Aquestes dues darreres són tailandeses. Van debutar a l'1 d'abril del 2024 i ara, primer, recordem que són inicialment 7. I al moment de redactar aquesta informació, la membre Rami, que està de baixa des del 9 de maig de 2025 per motius de salut, sembla que aviat es reincorporarà al grup. Ara les escoltarem des de l'escena de Play Chum del 4 de maig d'aquest 2026, per on extraurem el single que van treure el 6 de juliol, I Like It. Naturalment és molt estiuenc, amb una producció que el fa de ritme electrònic insistent amb guitarres de fons. El videoclip alterna imatges d'elles en un vaixell, amb d'altres en un jardí, barbacoa i piscina. Amb més de 90 milions de reproduccions del seu videoclip en el primer mes, escoltem les Baby Monster per aquest estiu, I Like It.

Ens escoltarem ara els 7 nois que formen Next, Nexo en coreà. Són 6 japonesos i un coreà que editen tant per al mercat japonès com per al coreà. Van debutar a Corea el 20 de maig del 2024 i el Japó van fer el 21 d'agost també del 2024. Els escoltarem des de l'estat de play japonès Hellmade del 17 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. Per cert, a l'agost d'aquest 2026, l'Associació de la Indústria d'Enregistrament Japonesa va certificar com a or aquest extended play. La lletra del tema parla d'animar a les persones a mantenir-se fidels a elles mateixes sense importar les imposicions socials. Musicalment és una fusió entre hip-hop, rock i R&B. Porten més de 9 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial. Escoltem la novetat dels Next, Hellmade.

Ens trobem ara amb Jennie Kim, membre de les Blackpink, amb les que va debutar el 8 d'agost del 2016 com a rapera principal i coneguda artísticament només com a Jennie. D'ell escoltarem ara a l'Extended Play International Fallen Angel del 28 d'agost d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single prellançament Less Than a Lover, on Jennie ha participat a la lletra. Parla d'una aventura sentimental d'estiu on no vol responsabilitats. El videoclip ha estat filmat a Girona i Jennie apareix com a guionista i narradora. El tema ja ha guanyat 2 números 1 en shows musicals, 2 en Countdown, un el 30 de juliol i un altre el 6 d'agost. Amb més de 24 milions de reproduccions del videoclip oficial, escoltem Jennie amb Less Than a Lover.

Escoltarem ara el grup multicultural AOF, AOF en coreà, que van debutar a l'1 de juliol del 2025. De fet, ja van guanyar premis musicals amb els seus primers temes Rendezvous i Pinocho. Ara els escoltarem des de l'Extended Play Run to You del 8 de juliol d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un electrodance amb tocs de pop de sintetitzador on la lletra parla de córrer cap a una persona fins i tot quan tot està en contra. El tema ha guanyat un número 1 en xous musicals, un xou champion el 15 de juliol. Amb més de 37 milions de reproduccions del videoclip oficial del seu primer mes, escoltem la novetat per aquest estiu dels AOF, Run to You.

Escoltarem ara les 5 noies que formen Heart of Woman, 4 coreanes i una xinesa, que han debutat el 28 de maig d'aquest 2026. És un cas molt poc habitual al món del K-pop que un grup debuti amb un àlbum de llarga durada, que és el que han fet, en aquest cas, amb Heartbeat Legacy, també, com comentem, el 28 de maig d'aquest 2026, i del que ara escoltarem el single Close to Me. El tema mostra la capacitat vocal del grup en un punt gairebé intimista, que parla d'una noia que troba a faltar una relació de la que espera fugir però no pot oblidar. Porta ja més d'un milió de reproduccions al videoclip oficial. Escoltem les Heart of Woman amb Close to Me.

Ens anirem ara amb un altre grup multicultural de 6 nois, que són 3 japonesos, 2 xinesos i un coreà, amb el nom de Bayon. Són de l'agència Incode, amb la que han debutat el 6 de juliol del passat 2025. Els escoltarem des de l'escena de Play Jobs Today del 6 de juliol d'aquest 2026 amb el single prellançament What a Day. Recordem que aquest grup està produït per Kim Jae-jung, membre de JYJ i anteriorment membre original dels TVXQ. Tornant al tema, sona com una versió masculina del bass pop que fan alguns grups femenins, amb una producció sòbria i continguda, però amb sintetitzador i percussió marcats amb un punt més d'energia. Porten més gairebé 3 milions de reproduccions del videoclip oficial. Escoltem la novetat dels Bayon, What a Day.

Escoltarem ara les Miu Miyao en coreà, cinc noies, dos coreanes, dos coreano-estadounidenques i una japonesa, que van debutar el 6 de setembre del 2024. Serà des de l'Extended Play Bite Now de l'1 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single In My Hands. S'allunya del concepte més hip-hop del single principal Didori, que conté una intro i repetició ocasional de la tocata i fuga en re menor de Bach, però aquí aquest tema de ritme hip-hop s'alterna amb sintetitzador de ball. Així s'enfatitza la tornada i acaba sent per moments un tema de club. Aquí sí que llueixen les veus de les noies, li donen un punt de caràcter i s'entreveu una millora a la producció. El videoclip alterna imatges com d'anunci amb elles fent de DJ amb coreografies d'estudi. Amb més de 4 milions de reproduccions que porta el videoclip oficial, escoltem les Miau amb In My Hands.

ens trobarem ara amb un grup de nois, els Identity, que són 24 en total, amb el mateix concepte i funcionament que les Tripolers. Per alguna cosa són de la mateixa essència, Modaus. El funcionament, com ja sabem, són diferents subunitats que van votant els fans. Ara, però, els escoltarem amb el single Kids Return, del 13 de juliol d'aquest 2026, on participen 20 dels nois, que en realitat és la suma de 3 subunitats, a Nevermind, Yes We Are i It's Not Over. El tema és un hip-hop urbà on la lletra ressalta la llibertat de moviment dels membres. El tema ja ha guanyat 3 números 1 en shows musicals del juliol, un show champion el 22, un music bank el 24 i un live the show el 28. Amb més de 26 milions de reproduccions del videoclip oficial en el seu primer mes, escoltem la novetat per aquest estiu dels Identity, Kids Return.

Les que no falten a la seva cita amb l'estiu són les 5 noies actuals de Promise Nine. Ayun, Jiwon, Chaeyoung, Nakyoon i Siwon, que és la Magne. Recordem que havien debutat Siguent Nou el 24 de gener del 2018 per Pledis Entertainment i ara ja fa temps que es van canviar a l'agència ASMD. Les escoltarem des de l'àlbum Glow Me del 21 de juliol d'aquest 2026. Serà amb el single principal Vitamin Me. És un tema que té tocs llatins amb una energia que demostra la pròpia vitalitat del grup oferint elles seves les seves pròpies vitamines. El tema ja ha guanyat 3 números 1 en shows musicals. Un NBC Plus Show Champion el 29 de juliol, un Music Bank el 31 de juliol i un Show Music Core l'1 d'agost. Amb més de 10 milions de reproduccions al videoclip oficial, escoltem el tema per aquest estiu de les Promise 9, Vitamin Me.

Hi ha un grup de noies que ha debutat aquest mateix estiu, que són dos coreanes, una japonesa i una mexicana. Aquesta és Aisa, de nom Isabela, real. Doncs bé, han debutat el 19 de juliol d'aquest 2026 amb el single digital Memoria. De fet, el tema està vinculat a la sèrie o projecte musical My Idol, My Debut. Així, al final, les noies han passat del món virtual al món real i han debutat com a grup real, de fet, amb un videoclip que està filmat per Lisa Kyung. Estan fets amb un estil Y2K o també anomenat New Retro. En fi, escoltem a veure què tal sonen les Irion amb Memoria.

recuperem les quatre noies d'ESPA, Karina, Giselle, Winter i Ning Ning, que van debutar el 17 de novembre del 2020. Les escoltarem des de l'àlbum Lemonade del 29 de maig d'aquest 2026. Després dels premis en shows musicals dels dos números 1, guanyats amb aquest tema, ara escoltarem la versió de Lemonade amb els que els hi col·labora l'artista Becky G. Porta uns modestos 6 milions i mig de reproduccions, tenim en compte que és gairebé un remix. Doncs escoltem aquesta col·laboració de Becky G acompanyant a la Cespa amb Lemonade.

0: hold up, stop.
1: Escoltarem ara les 7 noies que formen Classy, Classy en coreà, que van debutar el 6 de maig del 2022. Han tret aquest estiu a l'Extended Play Reboot After Tears el 23 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single Teardrop, que és un rock de mig tempo però contundent, amb una combinació èpica i sentimental alhora. Amb gairebé 2 milions de reproduccions del videoclip oficial, escoltem el tema de les Classy per aquest estiu 2026, Teardrop.

Les cinc noies que formen Ailit, recordem, Minju, Yuna i Wonhee, que són coreanes, mentre que Iroha, que és la Magne, la més joveneta, i Mocha són japoneses. De fet, Mocha en aquest moment està en hiatus, està en paro per motius de salut. Recordem que van debutar el 25 de març del 2024 i ara han tret a l'Extended Play Mami la Pinata Pai el 30 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single pensat per l'estiu, It's Me. Té un potent ritme techno amb sintetitzadors brillants, on la lletra parla de si ella és la seva bias, la seva favorita. El tema ja ha guanyat 4 números 1 en shows musicals al mes de juny, un show Music Oral 6 i una triple corona, és a dir, 3 setmanes seguides guanyant a l'Inkigayo els dies 7, 14 i 21. Amb més de 144 milions de reproduccions del videoclip oficial, escoltem la novetat per gràcies a la Ailit, It's Me.

Escoltarem ara els 8 nois actuals que formen la NAID, l'Uni2 en coreà, que van debutar el 15 de juny del 2023. De fet, dos dels nois, Dohyun i Jihoon, estan inactius i, per tant, només escoltarem els 6 que queden en el nou treball, a l'Extended Play of the Grid, del 22 de juliol d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Sneakers, on Takuma, Jungwoo i Ayan han participat a la creació de la coreografia principal. Al videoclip són protagonistes les sabatilles Sneakers com a metàfora del grup, que segueix el seu propi camí en un fons musical animat i estètica de cinema juvenil. Amb més de 6 milions de reproduccions del videoclip oficial, escoltem els Lanaid amb Sneakers. First

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yunso.
1: Ximinà, que ens sap nidà. Li donem les gràcies a la part Xivin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Recordarem que el passat dissabte 12 de setembre d'aquest 2026 per fi va arribar al Music Bank a Barcelona i va tenir lloc, doncs, en l'estadi olímpic, en aquest cas, amb les actuacions, entre d'altres, de la Saint Mix, l'únic grup femení, curiosament, i entre d'altres també estaven els Alpha Drive One, els Sennheisen o els ATEEZ. I ara acabarem amb la sorpresa de la temporada, les 5 noies que formen Rizin, Rizinu en coreà, que van debutar a Corea el 26 de març del 2024 i al Japó el 16 d'agost del mateix any. Salvant les distàncies, han tingut un fenomen de revitalització per continguts virals. Però, a més, el boom ha estat amb el single Pretty Girl del 8 de juliol d'aquest 2026, que és un cover del tema del mateix títol de l'Escara, que és del 4 de desembre del 2008. No només han guanyat 4 números 1 en xocs musicals entre juliol i agost amb aquest tema, sinó que també s'ha revitalitzat el Love Attack, que era del 29 d'agost del 2024, i també ha guanyat 2 números 1 en xocs musicals, un Inkigayo el 26 de juliol i un altre Inkigayo el 16 d'agost. A més, en aquest mes d'agost, a la classificació de reputació de marca han estat el número 1, superant a tothom, mentre que les IVE han estat número 2, les Red Velvet número 3, les Blackpink número 4 i les aespa número 5. Amb el seu reviralitzat Love Attack, que porta 25 milions de reproduccions del videoclip, també anirem a escoltar ara el que ens interessa, que és el Pretty Girl, que porta uns 24 milions de reproduccions. Escoltem, doncs, la Rizin amb aquest Pretty Girl.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A, que acabem amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vengan somidà, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Can somidà, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Giribet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Giribet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
1: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
1: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
0: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
1: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils, provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
0: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, ha atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
1: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
0: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
1: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Declaració institucional de l'alcalde Marc Giribet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. Una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el que el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del SIC del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts, ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència en què obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000... arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia important.

0: no? Passejant-ho amb el cotxe. Però en tot cas nosaltres som aquí per resoldre aquest problema, o sigui, no l'hem generat, però estem aquí a govern i per tant hem de resoldre. En aquest sentit, com deia al principi, transparència, no podem amagar que són 3 milions d'euros i que haurem de fer front perquè una sentència judicial ens obliga a fer el pagament, però també hem de dir que nosaltres estàvem preparats per a aquesta situació i tenim un pla de finançament, no? per poder fer front a aquesta sentència amb un triple objectiu. Primer, pagar efectivament el que el jutge ens diu que hem de pagar amb el termini que hem de pagar. Per un altre cantó, assegurar els serveis públics, garantir els serveis públics i també mirar de que impacti el menys possible amb les finances de l'Ajuntament. Llavors, amb aquest triple objectiu és el que, amb el qual estem treballant i estàvem d'alguna manera preparats perquè vingués aquest moment, justament.
1: Un pla d'ajust econòmic que precisament es debatrà en el ple d'aquest dijous. Avui hem mantingut una reunió l'alcalde amb els diferents partits polítics. Com ha anat aquesta reunió?
0: Ha anat bé. Aquí s'ha explicat bueno, justament el que estava comentant, no? I quina és, com es dissenya aquest pla de pagament. Justament en aquest ple hi haurà una part de diners que es destinen a un moment pressupostari també per pagar els interessos justament d'aquests 3 milions d'euros, amb l'objectiu que aquests interessos no vagin creixent més. O sigui que en aquest sentit ens posem des de ja a cercar aquestes solucions i a implementar-les, i després tindrem evidentment la manera, no, de com al final concretarem el pagament, no, del que la sentència ens està dient. Al cap i a la fi és un moment històric segurament per Sant Andreu de la Barca. En aquests moments estem amb la ocupació de fer front a aquests 3 milions d'euros. És el moment de que tothom estigui a l'alçada de les circumstàncies i esperem que tota la resta de forces polítiques en aquest sentit s'hi sumin per solucionar aquest problema, estiguin, doncs, amb nosaltres, amb la mà del govern, perquè al final a tots ens interessa que aquest perfil, que aquests 20 anys, no, de paràlisi del sector 21 tinguin una solució. I no esperem menys de la resta de formacions polítiques, com deia.
1: Quin futur espera aquest centre comercial a Triomf a partir d'avui?
0: Doncs el centre comercial i per ende tot el que és el sector 21, el que esperem en un futur és que quan s'acabi de desencanyar aquesta situació, no, acabi de resoldre's la situació de bloqueig del sector 21, doncs tornem a atorgar justament aquestes llicències d'activitat i d'obres en el sector, i després també que el propi Atrium, diguéssim, torni una altra vegada a desenvolupar l'activitat econòmica i lúdica que totes i tots desitgem a Sant Andreu de la Barca. Ara mateix el més important és com dissenyem aquest pla de pagament, veure que tothom estigui alineat en aquest sentit de sumar per fer front a aquest pagament que tenim ara mateix a la taula i que és el principal escull ara mateix, no escull, però sí és el principal problema que tenim ara mateix, que és resoldre el pagament, que ens obliga la sentència, que no podem demorar aquest pagament, no podem recórrer aquesta sentència, que la gent ho tingui clar, i que, bueno, que sí, és cert, és un cop dur aquests 3 milions d'euros per les finances de l'Ajuntament, però que entre totes i tots ho tirarem endavant.
1: Per la seva banda, el PSC, de la mà del seu portaveu, Juan Pablo Beas, ofereix la mà al govern per afrontar el cas Atrium i evitar que el pagament dels 3 milions d'euros afecti a la ciutadania. Juan Pablo Beas.
2: Els temes urbanístics són temes que són complexos, no? Estem parlant d'una situació que té més de 20 anys, no? I en aquest sentit, tots aquests procediments urbanístics comporten, doncs, dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha interessos que estan de propietaris, que estan contraposats, i posar a tothom d'acord és realment molt difícil. No és la primera vegada en la història que hi ha hagut situacions econòmiques complexes, no? Delicades, a les quals s'ha de fer front, no? I el que nosaltres considerem important i necessari és protegir a la nostra ciutadania. Per tant, som conscients i sabem i posem a disposició les nostres idees, perquè hi ha fórmules per tal que aquest impacte no arribi a la nostra ciutadania, no? Col·laborem i tendim la mà per buscar solucions, que hi ha moltes, i que farà, doncs, que aquesta situació, doncs, no reverteixi en la nostra ciutadania.
1: Hem mantingut una reunió amb l'alcalde, amb els diferents portaveus. Posició del PSC? Ara parlava de mà estesa.
2: Nosaltres sempre treballarem per millorar Sant Andreu de la Barca. I davant els reptes, solucions. I tenim idees perquè d'aquesta solució

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la Tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no la van tastar, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial, és brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la Tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Va, això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30-8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Pues, al final, és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dintre del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hòstia, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i per tant jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan, i jo crec que és un gran pas o és un pas més per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia, crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs, la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de la Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat es respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van, que tenim la sort, no?, de tastar, no només el santandreuenc, quasi santandreuenc, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estaran al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, Al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Seguim amb més activitats de cara al cap de setmana. L'agrupació jove recupera aquest dissabte el tradicional joc de trencar l'olla amb una nova festa popular que tindrà lloc a la plaça amb Sant Claver. En té més detalls Joel Carrasco.
1: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca organitza una nova proposta festiva per donar la benvinguda a la tardor i alhora recuperar una tradició santandreuenca. Es tracta de la Festa de l'Olla, que tindrà lloc el pròxim 26 de setembre a partir de les 8 del vespre a la plaça Anselm Clavé i que tindrà com a protagonista el tradicional joc de trencar l'olla. Una festa que ja celebrava la nostra ciutat i que la grupa recupera i l'adapta als nostres temps. Gorka Pedrosa i Clara Díaz, membres de la grupa, ens expliquen tots els detalls.
2: Doncs bé, la Festa de l'Olla va sorgir a principis d'any. Vam estar pensant que necessitàvem fer activitats noves i de més. Llavors va sorgir la idea de fer una activitat relacionada amb les tradicions, amb la cultura catalana, amb productes de la terra i de més. Llavors, alguns membres de la comissió ens agrada molt la història, ens encanta Sant Andreu de la Barca, i fa poc més d'un any va sortir el llibre de Sant Andreu desaparegut i justament en una pàgina surt una foto d'un joc que es feia abans, que es diu Trencar l'Olla, i vam dir, ostres, que guai seria recuperar i tal. I a partir d'aquí li hem donat moltes voltes, hem afegit noves idees i així ha sorgit la Festa de l'Olla.
1: El protagonista serà el tradicional joc de trencar l'olla. En què consisteix i d'on ve aquesta tradició?
2: Doncs el trencar l'olla és un joc que es feia abans, molt sovint. Totes les olles velles que es trobaven a l'altell, abandonades, per donar-li una segona vida, entre cometes, s'utilitzaven per aquest joc. I bàsicament consistia en penjar una olla d'una viga, d'una corda o de més, i s'omplia d'aigua, de farina, de caramels, i després, amb un pal, amb una canya o el que sigui, a la persona que hi era, que li havia de donar, li tapaven els ulls, donaven unes voltes i havia d'intentar trencar l'olla. Era una manera d'entretenir-se en aquells temps, no? I nosaltres volem recuperar aquesta essència.
1: Com heu adaptat aquest joc tradicional perquè es converteixi en una proposta més actual i participativa?
3: Bueno, per recuperar el joc, el que hem fet ha estat crear com un tipus de bingo, perquè a nosaltres ens encanta la festa i ens encanta la música. També una part de la grupa és crear festes amb molta música i volíem portar aquesta tradició a partir d'un bingo. Com serà una mica... com es farà? Posarem música amb DJs, amb música en directe durant tota la nit i de vegades una persona sortirà a l'escenari i dirà un número. Llavors les persones tindran els seus cartellets i faran línia o faran bingo. Un cop facin línia o bingo, sortiran a l'escenari, trencaran l'olla amb molta seguretat i dins d'aquesta olla hi haurà diferents premis d'entitats i comerços de Sant Andreu de la Barca. Tindran un bon premi, la veritat, que tenim alguns premis ja pactats, com algun superet, alguns objectes que ens donen les entitats, que estan bastant bé.
1: Se sap que hi haurà dins de les olles, perquè clar, antigament hi havia aigua o farina, com comentava el Gorka, però actualment què hi trobarà la gent quan hi piqui?
2: Doncs en principi hi haurà confeti. Serà més actualitzat, diguem, perquè no volem tampoc que ningú prengui mal. Però sí, en principi hi haurà confeti i després els premis, hi ha els corresponents guanyadors o guanyadores.
3: Hi haurà confeti, però també hi haurà premis de les entitats i els comerços de Sant Andreu de la Barca. Vull dir, nosaltres fiquem confeti perquè no caben allà. Hi ha tants premis, hem de dir, que no caben dins de les olles que tenim i per això estaran repartits per l'escenari perquè tothom pugui mirar una mica i que li entrin ganes de jugar al bingo.
1: No cal revelar quin tipus de premis tindrà la gent, quins són concretament, però sí de quin estil seran aquests premis.
3: Doncs sí, per exemple, tenim un sopar per a dos en un restaurant d'aquí del poble, tenim també un altre sopar en un altre bar, tenim alguns premis d'entitats esportives, tenim també alguns objectes que venen a aquest tipus de comerços de tota la vida. No volem dir molt perquè encara estem acabant de concretar que anirà dins de cada olla i també estem parlant encara amb més entitats i comerços fins a l'últim moment, però jo crec que agradaran els premis, com sempre.
1: La música també tindrà un paper important amb DJs i música en directe. directe, què trobarà el públic durant la festa?
3: Doncs bé, la festa comença a les 8. Començarem amb una mica de música en directe. Bueno, primer explicarem com funciona la festa de l'olla i un cop estigui tot explicat començarem amb música en directe, perquè sí que és veritat que com a una agrupació jove ens costa de vegades portar la música en directe perquè al final és té més pressupost, però hem volgut invertir en la festa i en algun grupet. I després sí que tindrem els típics DJs PDs, però hem volgut fer una mica la volta en aquesta festa i apostar per la música també d'aquí, del territori, música catalana, també rumbeta, també la música que representa el Baix Llobregat, que també pot ser perfectament el reggaeton i una mica tot plegat. Música que ens representi com ens representava el Joc de l'Olla.
1: La festa serà el 26 de setembre a la plaça Ansel Clavé a partir de les 8 del vespre. Què heu preparat perquè sigui una festa per venir-hi amb amics i quedar-s'hi tota la nit? I sobretot, fins a quina hora serà aquesta festa?
2: Doncs en principi fins la 1, sonaran els diferents PDs i DJs. I també, no ho hem comentat, hi haurà servei de barra per part de la grupa. A més, hi haurà alguna novetat que també li hem donat alguna volta. Sí. Hem fet una mica de recerca bibliogràfica. Hi haurà alguna sorpresa que crec que agradarà molt. I també hi haurà servei de menjar allà, sense cap problema. O sigui, podrà venir allà, podrà passar tot el vespre i tota la nit i esperem que estiguin encantats.
1: I per acabar, per què creieu que és important recuperar tradicions santandreuenques i sobretot donar-los una nova vida a través d'iniciatives com aquesta?
2: Doncs nosaltres creiem que és, a banda de que és important, no, doncs, recuperar aquestes tradicions, no, que no es perdi aquest llegat, no? Pensem que com a joves també tenim aquesta feina de tornar una mica enrere, no? Què feien els nostres avantpassats, no? Com s'entretenien, com feien oci i aplicant, no, doncs totes aquestes idees noves que tenim avui en dia, doncs realitzar aquests actes pels joves i perquè el jovent no hagi de marxar a altres jocs per sortir de festa o per fer aquest oci.
1: La festa de l'Olla se celebrarà el 26 de setembre a la plaça Ansel Clavé amb bingo, música en directe, DJs i sopar popular.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SUAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament en la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Anna Serra. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària.

0: no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant, vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
1: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
0: Bé, doncs això és és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
1: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
0: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
1: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest. Com ho treballareu?
2: Bé, és cert que hi ha no són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
1: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
2: Sí, el SOAC
1: també... Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
2: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
1: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix o coneix el servei del SUAC, decideix anar a fer una visita. Quin és el procés que es fa? Com actueu des d'inici?
2: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi, i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
1: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
2: Sí, exactament.
1: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
2: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxa't i de les proves d'accés.
1: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
0: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui

0: I doncs no l'ha finalitzat, doncs quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo, perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que poder adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder doncs explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també evidentment amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives moltes vegades familiars, que bueno, hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
1: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
2: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
1: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
0: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder no desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. Ah, i també d'altra banda, que com sabem i esperem que aquest servei doncs tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves doncs que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar doncs aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
1: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar a la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
2: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
1: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2, i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove, de 4 a 7.
2: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
1: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
0: I tant, esperem que, doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem preguntat als usuaris de la línia L63 si estaven satisfets o no davant de l'augment de la freqüència de la línia d'autobusos.
4: Els usuaris de la línia L63, la línia d'autobús que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, han valorat positivament l'increment de la freqüència de pas del servei. Una setmana després de l'entrada en vigor de la mesura, els santandreuencs que utilitzen habitualment aquest transport destaquen que disposar de més expedicions els facilita els desplaçaments i redueix els temps d'espera a les parades. L'augment de freqüència busca donar resposta a la demanda dels usuaris, especialment en les hores de més afluència. Els passatgers consultats consideren que la millora pot facilitar la mobilitat entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona i reclamen que es mantingui un servei amb prou freqüència per adaptar-se a les necessitats del dia a dia.
5: Vostè habitualment agafa l'autobús?
6: Sí, todos los días.
5: Todos los días, o sea, que és una usuària típica dels autobusos.
6: Todos los días, sí.
5: A on va normalment?
6: A la fàbrica a trabajar.
5: O sigui, que va a direcció cap a Martorell.
6: Plaça Sonia, que trabajo, sí, sí.
5: Sabia vostè que han augmentat la freqüència dels autobusos, sobretot la línia L63?
6: Sí, sí.
5: Que havies entrat?
6: Sí, porque me lo voy a pasar.
5: I què et sembla que hagin...
6: Bien. Todo lo que haga por la gente, muy bien.
5: Alguna vegada has agafat l'autobús per anar cap a Barcelona?
6: No voy nunca. No.
5: Mai?
6: No voy nunca. Si voy como mi hija, mi marido.
5: Però què li sembla que ara es pugui anar amb més facilitat, que hi hagi més autobusos?
6: Bien, todo lo que sea por un bien, para los ciudadanos, lo veo todo estupendamente.
5: Què li sembla a vostè? Què és millor, agafar l'autobús o el cotxe?
6: Yo el autobús.
5: ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Explícale a la gente.
6: Porque es muy difícil aparcar. Y entonces tienes, según qué zona tienes que pagar. Y no está la cosa para pagar.
5: Y no només això, también la caravana, ¿no? Me imagino.
6: La caravana y llegas tarde al médico, bueno, muchas cosas.
5: ¿Y le surt més econòmic, vostè que agafa l'autobús, le surt més econòmic comprar el billet d'autobús o pagar la gasolina?
6: La tarjeta. La gasolina no, porque no voy casi nunca.
5: ¿Ustedes por qué cogen el autobús hoy?
7: Para ir a Palleja y llevarla al hospital de día.
5: ¿Qué le parece que hagin ampliat la freqüència d'autobusos?
7: Que haya más autobuses, sí, perfecto.
5: ¿Qué le sembla?
7: Me parece muy bien que pongan más autobuses.
5: Hi hauran casi gairebé el doble d'autobusos de freqüència a direcció Barcelona i de Barcelona cap a Sant Andreu de la Barca. ¿Creus que era una mesura necessària?
7: Bueno, me parece muy bien que haya más autobuses para Barcelona y para aquí, para Sant Andreu, o sea, Martorell.
5: Vosaltres amb quina freqüència agafeu l'autobús?
7: Casi a diario.
5: És a dir, que és una mesura que l'agraireu.
7: Sí.
5: Per què utilitzeu l'autobús normalment?
7: Normalmente yo siempre he ido con coche a todos los lados. Pero ahora, como yo tengo problemas de los pies, pues no cojo el coche.
5: ¿Y cómo es de agradecido? ¿Cómo es de agraït agafar l'autobús? ¿Se va más rápido que en coche?
7: A veces sí, otras no. Porque si te metes por la autovía, coges y tienes ahí caravana o algún accidente, pues normalmente tardas más.
5: ¿Alguna vez heu agafat l'autobús per anar a Barcelona?
7: Sí, algunas veces.
5: I amb el nou carril d'autobús, suposo que arribeu ràpid, no?
7: Sí, eso va perfecto. Porque cuando llegas ahí al desvío de Molín de Rey, ya te metes en el carril de los autobuses y va divino. No hay caravana. A las 7 de la mañana, por ejemplo, es imposible ir con coche.
5: És a dir, que una mesura que celebreu, no? És una mesura que celebreu.
7: Me parece muy bien que hayan hecho eso.
5: Vostè agafa l'autobús normalment?
8: Sí.
5: Vostè acaba de baixar l'autobús, per tant, sí que l'agafa. D'on ve?
8: De Molins de Rei.
5: Per què l'agafa? Per treballar, per oci, per què l'agafa?
8: Perquè m'agrada agafar el bus, m'agrada.
5: Millor que el cotxe?
8: Sí.
5: Per què és millor agafar l'autobús que el cotxe?
8: No sé, per mi és més còmode, no tinc problemes d'aparcament, m'agrada. Sempre ho he fet, controlo a través de l'aplicació Solet i Sauret, indica l'hora, me va molt bé.
5: Coneixies la notícia de que a partir de fa una setmana, ja portem una setmana, que el bus L63, que és el que va des del Palau fins a Barcelona, dobla la freqüència, hi ha molts més autobusos.
8: Ah, perfecte.
5: Aquest autobús l'ha agafat alguna vegada per anar a Barcelona?
8: Sí, que para... Espera un segon,
5: Diagonal.
8: Sí, però a Francesc Macià, sí. Mm-hmm. Sí, sí, que l'agafo.
5: O sea, que li sembla, aquesta notícia li sembla bé, m'imagino, no?
8: A mi m'ha perfecta. He d'anar a la clínica Barraquel moltes vegades i està molt a prop. O sigui, baixo i camino dos carrers i ja està.
5: Perquè abans, no sé si ho té controlat, més o menys, cada quantes hores passava l'autobús?
8: No sé, jo miro a quina hora tinc el metge i agafo el bus. No tinc, o sigui, no tinc una hora, no sé, la freqüència no ho sé.
5: Bueno, m'imagino que ara quan miri l'aplicació tindrà més seguit a l'autobús.
8: Sí, manera perfecta.
5: O sea, que ho considerem una bona notícia, no, per vostè?
8: A mi perfecta.
5: ¿Usted normalmente coge el autobús? ¿Hacia dónde lo coge? ¿Usted lo coge para ir a visitar a familiares, para hacer qué?
9: Para todo.
5: Para todo, o sea, usted una mujer que utiliza mucho el autobús.
9: Sí, sí.
5: ¿Mucho más que el coche?
9: El coche no tengo carné.
5: Entonces sí, o sea, utiliza el autobús.
9: Sí.
5: ¿Normalmente hacia dónde viaja con el autobús?
9: A donde yo vivo, en Corbera, de para acá, para allá, y donde Martorell, donde tenga que ir.
5: O sea, por la zona, Martorell, San Andreu, sí, Corbera... A
9: Barcelona.
5: ¿A Barcelona también va?
9: Claro.
5: Entonces usted ha cogido alguna vez el autobús L63, ¿no? Me imagino, que es el que conecta el Palau con Barcelona. ¿Qué le parece ese autobús? ¿Es cómodo? ¿Te lleva hasta Barcelona y encima hay el carril bus y no haces caravana, ¿no? Me imagino.
9: Bueno, depende.
5: ¿Te has enterado de la noticia que han duplicado la frecuencia del autobús L63, que es el que va de aquí del Palau a Barcelona? Y por eso le estaba preguntando qué le parece esta noticia. Habrá el doble de autobuses. ¿Le parece bien, no?, que haya más autobuses.
9: Hombre, y tanto. Ojalá este que viene y diera más viajes de Corbera.
5: Claro, este autobús permetrá que la gente no se tenga que esperar tanto rato.
9: Ahí está la cosa.
4: L'ampliació permet passar de les 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis als dies laborables, fet que representa un increment global del 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona ha de passar de 15 a 26 expedicions. Això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementa de 10 a 20, un increment del 100%.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infància i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, no, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, amb tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no?, que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament també en Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i, per tant, doncs, realment aquesta conferència, Educar i acompanyar en presència, ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia i, de fet, posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no? Doncs generar aquesta reflexió perquè doncs, després, al sortir de la conferència, puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no? De poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? I que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
2: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores, disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, a final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
2: Correcte, sí. L'autora doncs, dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
1: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica, per tant passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Jordi, molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana. Somos lo que somos.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, la crònica del ple municipal d'aquest dijous, un ple municipal que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic del cas Atrium. Això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. El cas Atrium va centrar bona part del debat, i no només del debat del ple, sinó també de l'audiència pública. Avui també comptarem amb la crònica del ple municipal, amb les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus de les formacions polítiques. Per tant, el cas Atrium torna a centrar la informació de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI al 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
2: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici, i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el fons d'ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al fons d'ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del Pla d'Ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència. No ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit, tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la, i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
1: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, va cedir la paraula a Freilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
3: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem per què es porta en aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que sincerament continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques, serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses supèrflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21 perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
1: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
4: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie, porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco, santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
1: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
5: Me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo, pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema, lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido, porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho. Me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
1: Per la seva onda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
6: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gracias.
1: Portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, definía la situación como de extraordinaria.
7: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo, la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018, sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo teníamos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa, que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es, en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios. Y todos a una, pero que no se nos olvide, esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están, y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
1: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
8: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo de del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado, y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esta fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Lando de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
1: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista Froilán Salgado ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i millora de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
9: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, però, hòstia, sí, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment d'estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? Ho comencem a mirar que sí, ai, he visto que en el detall, ai, no me gusta l'IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució, som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens saps greu, hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
1: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
3: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he dit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem. Que hagués costat? No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligado cumplimiento si ens ho dona al Ministeri. Doncs faci consulta, perquè jo ho he fet. No sé, no? Aleshores, i això és així, i el grup municipal socialista no ha escrit ni una línia d'aquestes 65 propostes que ja li hem dit que en tenim. Per tant, és el nostre posicionament. Farem un vot d'abstenció. Només dos últims comentaris. Primer, falta de valentia no hi ha, perquè si hi hagués una falta de valentia no estaríem dient això, però sí de posicionament. Tenim un posicionament ferm i volem que la ciutadania ho tingui clar. I segon, al representant de Vox m'agradaria que no faltés el respecte a la meva persona o a qui parli, perquè jo he sigut molt respectuós amb tothom. Gràcies.
1: La intervenció del Partit dels Socialistes de Catalunya ha provocat una resposta contundent de l'alcalde Marc Girbet, que ha defensat el contingut del document i ha negat que el ple estigués aprovant una modificació de les ordenances fiscals del 2027.
10: El que avui vostès han fet, em sap molt de greu per vostè, senyor Froilán, perquè el seu portaveu l'ha posat al peu dels cavalls. I ha estat el seu portaveu qui no ha assumit les responsabilitats de fer de portaveu. I em sap molt de greu, molt de greu. El paperot que vostè avui s'ha hagut de menjar és de l'alçada d'un campanar. Espero que en privat li agraeixi el seu portaveu la feina que ha fet. Miri, jo avui he tingut una reunió amb el Ministeri. I d'obligació, cap ni una. Aquest document són garanties. Són garanties. I avui, i ho hem explicat a la Junta de Govern, on estava el seu portaveu. Per això, gran lleialtat dins del grup mateix. I s'ha explicat. No estem aprovant els pressupostos. M'equivoco, senyora Sonia Aranda? M'equivoco, senyor Antonio?
7: Li he demanat que ho expliqués perquè gràcies. La ciutadania sapigués gràcies. Que no estàvem pujant.
10: M'equivoco, senyor Felipe del Val, que m'ha explicat a la Junta de Portaveus que no estaven fent una proposta d'ordenances fiscals? Vostès acaben de traicionar la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres el que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi. No està qüestionant a la vicealcaldessa, està qüestionant a l'equip tècnic. Ha fet una sol·licitud i una proposta, d'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties de retorn dels crèdits, d'acord? A l'IBI es pot tocar, no tocar, o es pot reduir la despesa, com vostè bé ha dit, però vostè s'ha volgut quedar amb el pitjor de tot. I avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, el seu portaveu en privat, li vaig explicar tota la situació. I li vaig demanar la seva col·laboració. I avui aquesta confiança ha estat traïcionada en públic. En públic. Vostès avui acaben de dinamitar una entesa de futur. Que els hi quedi ben clar. Vostès avui acaben de dinamitar la confiança meva i de tot el meu equip. I també dels seus companys de consistori. És sorprenent. És sorprenent el que vostès avui han fet aquí. I mirin, si no volen ser part de la solució, no ho siguin. Els que estem en aquest cantó de la taula, tirarem endavant. Això solucionarem el centre comercial i intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès han provocat durant anys i anys de gestió en aquest Ajuntament. I acabarem una cosa. No permetré que posin més pals a les rodes. No els hi permetré. I els hi explicaré sempre i seré tan clar com pugui amb la ciutadania sempre. Ara no era el moment de fer aquesta intervenció, i menys fer un vot d'abstenció. No era el moment. Però no es preocupin. Escolti'm, no és una qüestió de rancor, però sí que ho tindrem molt en compte. Ho tindrem molt en compte el que vostès avui han fet aquí. Potser tenen molta valentia, d'acord? Jo prefereixo ser honest en comptes de valent. Prefereixo primer

0: no sigui un avís en el ministeri. Perquè si això ho és, senyor Froilán, però podria parlar del seu portaveu, que sí que hi era, 2018, 2016, d'acord? Llavors, esperaria. D'acord? Però ho faria saber del conjunt de la ciutadania.
1: Finalment es va passar a votació aquest punt per aprovar el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Sant Andreu de la Barca, com dèiem, sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros.
0: Dit això, es cridarà l'expressió de vot. Vots a favor del punt 4.3. Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor.
1: El ple municipal també aprovava en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial relativa al sector 21. La iniciativa ha estat plantejada per Som Sant Andreu amb la voluntat d'establir un espai de diàleg entre els grups municipals per abordar les mesures que caldrà adoptar durant els pròxims anys. Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, ha explicat que la proposta neix de la necessitat de treballar conjuntament i buscar solucions davant d'una situació que afecta el conjunt del municipi.
2: No, bueno, esto surgió, lo de la comisión, por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que son, lo ha demostrado, que siempre estaremos trabajando, ¿vale? Todos juntos. Gracias, señor alcalde.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, agraïa al portaveu de Som Sant Andreu la proposta de la creació d'aquesta comissió especial.
3: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comisión informativa.
1: Un ple municipal intens on es va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, el que va provocar un debat intens en el plenari municipal, i es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió especial per supervisar el pagament de la sentència del cas Atrium, del pagament dels 3 milions d'euros arran d'aquesta sentència de l'any 2018, que ara és ferma i que s'ha de complir.
4: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: A continuació a l'Infosap, la crònica del ple municipal del 24 de setembre.

El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. El Ministeri d'Hisenda, la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. La sessió també ha servit per aprovar el pla de dinamització turística, donar continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de

0: tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM a Sant Andreu, en Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista, del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en la àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos en les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu, en Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
1: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un Partit Socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema, perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin, no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui sobre, plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
0: Valoracions del ple municipal per part d'Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
2: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també l'audiència pública, doncs el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible, eh? Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència, doncs, afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim, doncs, les nostres idees, i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència, doncs, es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
0: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, pues como se ha visto, ha sido un pleno un poquitín calentito, y después, en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad, se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho, que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel, y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor, encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque, como sabemos, su manera de actuación torticera, que era muy curioso, que a un edil de aquí del ayuntamiento la acusaran de presionar, cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces, pues, es muy patético. Nosotros le pediríamos que, simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al Cas Atrium.
4: Yo creo que el trabajar por San Andrés la Barca es algo importante, vital y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues unidos podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu la Barca.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al Cas Atrium.
5: Bueno, básicamente es el punto, el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar, tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanente y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte. Pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
0: Finalmente, las declaraciones de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Sin duda, el punto principal hoy en el pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andreu la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga, por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones, obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado, ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han has tenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
0: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
7: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Tota la informació sobre el plenari municipal i també l'audiència pública està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I després de totes aquestes informacions sobre el plenari municipal, a continuació, l'àudio íntegre de la declaració institucional que oferia aquest dilluns l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació i també una declaració institucional que va ser retransmesa a través de les xarxes.
8: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu a la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud. Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i els comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants. Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema. Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Les paraules de l'alcalde Marc Girbet dilluns amb la declaració institucional que va oferir davant dels mitjans de comunicació i també a través de les xarxes socials. El cas Atrium ha centrat bona part de l'actualitat informativa aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, el català de serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé,
0: portes bé la reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va, no? Fantàstic.
0: Passi com passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. Uf, la Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanghe, si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època?
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb 4 vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Ah, sí, sí, sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina, de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644, bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, els Yuan... Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma apostal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel, va començar a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil, això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Sí, això està molt bé, però mira com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ara ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no era una dominació... Era una... Perdó, era... efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nuc i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però bueno, però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma... és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed.
1: Li van trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual en certs presoners de certs estrats socials per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí?
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no? Diuen, que ja no es perden les forces.
1: Doncs comenceu per aquí, no?
0: Molt bé,
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no? Encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zudi és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: pel que sigui.
1: En fi, quan Zudi pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire en lloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ja ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductoria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació seriefila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno, un
0: debat com tot debat historiogràfic.
1: Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de màrrega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Senghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja d'omplir els buits, no?
0: Exacte.
1: Per tenir una comparació, perquè ens fa una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull. Ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que deurien ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això quan a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
0: Pot passar.
1: Pot passar. que els europeus trigarien dècades o segles, no, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, o sigui, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tu el que podies fer era tancar, i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
2: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: No, és clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor, i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé dos Sant Salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: Serà 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno,
1: no,
0: sí, algun... Ja, però no li deien turistes. Vale, els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers. Sí. La composició de la flota ja es podia imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una... Bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment. I s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans...
0: Ai, mira... I cafè d'especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i...
1: És això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, sí. Una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me que... un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, jo què sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa és zero. O sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories, no et mories d'escorbut.
1: No, exacte.
0: És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les bodegues d'aquests grans vaixers que hi havia, a les cobertes hi havia
1: allà, ramat,
0: una mena de Corte Inglés a la bodega.
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i sobretot la porcellana, no? Per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles XV-XVI, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro
1: únic. De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient a una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa.
0: Al final, va.
1: Si em queda temps, parlem de la
0: nevera. Si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa ser molt alt.
1: Ah, és veritat? Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I el vent, sí. No? Era com Raimon allà.
1: El camp anar fent així.
0: El vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7?
1: No, 7 i durant 30 anys. O sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, a Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut, sí? A Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això del 1405-1411...
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. O sigui, no és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no? Els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat, sí? 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També en aquests viatges intervenien políticament, vale? Com per exemple en el segon viatge al regne de Khmer, o militarment com en el tercer viatge on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí, sí,
0: també,
1: sí.
0: També, ja... Ah, soc power, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
1: Sí.
0: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada. Clar, sí. El mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbiga.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zheng He és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i

0: movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
1: És que estem en una escala, no, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No? Sí, i moltes vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquests relats, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, de que ja parlant a l'Àfrica llunyana, l'Imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
0: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
1: On repostes?
0: Sí, clar. Bueno.
1: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
0: A comprar quatre queviures al súper, no?
1: Uns quicos.
0: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
1: No.
0: A veure, perdó, m'havia semblat que anaves... en total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zhenhe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, ja en parlarem després.
1: Però tens una girafa.
0: Ah, sí, com, una girafa que la portaves allà.
1: El mateix com la peli de Madagascar, no? Mm-hmm. No us sembla? Que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons... Es falta el pingüí, però fora d'això...
0: Podria ser-ho. I llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
1: Sí,
0: i...
1: el govern xinès, us regalem una altra...
0: 2 milions més.
1: Sí.
0: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
1: Ho fem pel comunisme, també.
0: Ho fem pel comunisme?
1: Sí. Que ens podran pagar.
0: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zhenhe, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada. O sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop, desapareix.
1: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta, això de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
0: Sí i no, Alberto.
1: Ah,
0: sí i no.
1: Molt bé.
0: Veurem després què passa.
1: Vale, molt bé. Doncs, bé, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
0: Sucosilla, no?
1: Sucosilla.
0: Tres. Vinga. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
1: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro perquè és molt vergonyant.
0: És
1: personal.
0: Vale. No ho vols explicar?
1: No t'ho he explicat mai?
0: Fem un programa per mecenes per això? Per explicar
1: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
0: Què?
1: No, pues ja t'ho explico després.
0: Vale.
1: Clickbait total, eh?
0: Saps qui no tenia escorbut?
1: La girafa?
0: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka, el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zhenhe va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som homes de homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
1: Una mica el que va fer Estats Units amb Bin Laden, no?
0: Sí, és el mateix. Ho està fent amb Maduro?
1: Bueno, amb Maduro no sé si...
0: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de la

0: Girafes.
1: Això és aquest,
0: molt divertit.
1: Volem saber més de les girafes.
0: Doncs hi ha molt poca cosa. Però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
1: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
0: sí.
1: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona pertorbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
0: No, jo estic pensant constantment. O sigui, m'estic imaginant
1: aquests viatges. Girafes marejades, putant en un vaixell.
0: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora.
1: Ah, tu penses que era com una mena de...
0: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
1: Bueno. I tothom a la cobra... Cuida, compte! Decidir... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua.
0: Sí.
1: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb compte de girar.
0: Mm-hmm. Quina imatge més. Fantàstica.
1: És la fantasia? Truca'ns.
0: Hòstia, estem recaptant molts diners avui, eh?
1: Bueno, escolta... No has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
0: Ah, sí. En fi... Cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar en els programes de la història d'Indochina i tot,
1: sí,
0: amb en Jordi Sallarès.
1: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
0: 5 o 6?
1: 5, no?
0: Alguna cosa així.
1: Gairebé tants com Heracli. Per tota la història d'un subcontinent.
0: Espera't.
1: 5 o 6, no? Encara vols...
0: Alguna cosa podem rascar.
1: Una primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
0: alguna cosa rascarem.
1: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
0: Sí, a veure, se'ns explica que sí. I és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Sohil, la costa Sohili fins a Malaca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui... No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Doncs pues també perquè és un tio que sabem que quadrarà en aquestes rutes marítimes, etc. Si no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
1: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
0: mm-hmm, sí,
1: i aquestes expedicions es cancelen, no? I per què tot acaba tan ràpid? Perquè si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges.
0: És, o sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. És bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
1: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
0: Ah, ah!
1: A veure si...
0: Un funcionari confuci de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll, però cap benefici real per l'Estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas... solucions econòmiques concretes.
1: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
0: Doncs són bastant impecables.
1: Implacables o impecables?
0: Són implacables.
1: Són impecablement implacables, no?
0: A un altre programa em va passar això, no recordo quin. Implacables.
1: Implacables.
0: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però, com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes d'esports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això, inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
1: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid. Per
0: el respondrem ràpid,
1: temps,
0: sí.
1: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
0: Bueno, és que, de fet, no les coneixem en gaire detall.
1: Ah.
0: Sabem, per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat, sobretot, restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010, a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes?
1: És molt important.
0: Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornen a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud, quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498 a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant allà del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o de la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com el centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre.
1: Sí, això
0: és horrible, però... no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia coses que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans,
0: però
1: no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell com a protector dels...
0: És
1: dels
0: molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir. La pólvora, que els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No? Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem...
1: opinió
0: pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final, escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però l'ha tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema.
1: No, clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català? No.
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar. Una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Una oca de l'Empordà. Un tutor del Montseny.
1: Poca cosa més, eh?
0: Els falalà. Els falalà, no? Directament.
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del cinturó i la ruta de la seda, que seria una mica com una idea de la nova ruta de la seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del cinturó i la ruta de la seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el cinturó, i marítimes, la ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí?
0: Que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que ha flotat a l'aire, que són els imants de la Temanavera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
0: Reflexió.
1: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina realitza, actualment està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no?, perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien a la ràdio castellà,
1: sisplau.
0: I prometem que l'Albert Abril se'ls posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Giribet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Giribet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
1: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
1: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i els comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat que les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
0: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
1: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
0: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, ha atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
1: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
0: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
1: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Declaració institucional de l'alcalde Marc Giribet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. Una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el que el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del SIC del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu relatiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts, ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència en què obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia importantíssima per les arques de l'Ajuntament. És un cop dur, o sigui, hem de ser transparents en aquest sentit i no podem amagar que aquests 3 milions d'euros per unes finances com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suposen una quantitat molt important de diners. Però al final som aquí per resoldre els problemes. Nosaltres no hem generat aquesta situació, és una situació que ens ve donada fa dues dècades de paràlisi justament per un pla urbanístic desenvolupat d'una manera anòmala, no?, que ha portat una sèrie de conseqüències en tot el sector 21, a les empreses, amb tot el que comporta no poder créixer en nombre d'empreses, les seves activitats a nivell comercial, a l'Atrium, no?, que és el que més es veu, no?, que la ciutadania probablement veu de forma més evident perquè passem cada dia per davant, no?, passejant amb el cotxe. Però en tot cas nosaltres som aquí per resoldre aquest problema, o sigui, no l'hem generat, però estem aquí a govern i per tant hem de resoldre. En aquest sentit, com deia al principi, transparència, no podem amagar que són 3 milions d'euros i que haurem de fer front perquè una sentència judicial ens obliga a fer el pagament, però també hem de dir que nosaltres estàvem preparats per aquesta situació i tenim un pla de finançament, no?, per poder fer front a aquesta sentència amb un triple objectiu. Primer, pagar efectivament el que el jutge ens diu que hem de pagar amb el termini que hem de pagar. Per un altre cantó, assegurar els serveis públics, garantir els serveis públics i també mirar de que impacti el menys possible amb les finances de l'Ajuntament. Llavors, amb aquest triple objectiu és el que amb el qual estem treballant i estàvem d'alguna manera preparats perquè vingués aquest moment, justament.
0: Un pla d'ajust econòmic que precisament es debatrà en el ple d'aquest dijous. Avui hem mantingut una reunió l'alcalde amb els diferents partits polítics. Com ha anat aquesta reunió?
1: Ha anat bé. Aquí s'ha explicat justament el que estava comentant, no?, i quina és com es dissenya aquest pla de pagament. Justament en aquest ple hi haurà una part de diners que es destinen a un moment pressupostari també per pagar els interessos justament d'aquests 3 milions d'euros, amb l'objectiu de que aquests interessos no vagin creixent més. O sigui que en aquest sentit ens posem des d'allà a cercar aquestes solucions i a implementar-les, i després tindrem evidentment la manera, no?, de com al final concretarem el pagament, no?, del que la sentència ens està dient. Al cap i a la fi és un moment històric segurament per Sant Andreu de la Barca. En aquests moments estem amb la ocupació de fer front a aquests 3 milions d'euros. És el moment de que tothom estigui a l'alçada de les circumstàncies i esperem que tota la resta de forces polítiques en aquest

0: pagament que tenim ara mateix a la taula i que és el principal escull ara mateix, no escull, però sí és el principal problema que tenim ara mateix, que és resoldre el pagament, que ens obliga a la sentència, que no podem demorar aquest pagament, no podem recórrer aquesta sentència, que la gent ho tingui clar, i que, bueno, que sí, és cert, és un cop dur aquests 3 milions d'euros per les finances de l'Ajuntament, però que entre totes i tots ho tirarem endavant.
1: Per la seva banda, el PSC, de la mà del seu portaveu, Juan Pablo Beas, ofereix la mà al govern per afrontar el cas Atrium i evitar que el pagament dels 3 milions d'euros afecti a la ciutadania. Juan Pablo Beas.
2: Els temes urbanístics són temes que són complexos, no? Estem parlant d'una situació que té més de 20 anys, no? I en aquest sentit, tots aquests procediments urbanístics comporten, doncs, dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha interessos que estan de propietaris, que estan contraposats, i posar a tothom d'acord és realment molt difícil. No és la primera vegada en la història que hi ha hagut situacions econòmiques complexes, no? Delicades, a les quals s'ha de fer front, no? I el que nosaltres considerem important i necessari és protegir a la nostra ciutadania. Per tant, som conscients i sabem i posem a disposició les nostres idees, perquè hi ha fórmules per tal que aquest impacte no arribi a la nostra ciutadania, no? Col·laborem i posem, tendim la mà per buscar solucions, que hi ha moltes, i que farà, doncs, que aquesta situació, doncs, no reverteixi en la nostra ciutadania.
1: Hem tingut una reunió amb l'alcalde, amb els diferents portaveus, posició del PSC. Ara parlava de mà estesa.
2: Nosaltres sempre treballarem per millorar Sant Andreu de la Barca. I davant els reptes, solucions. I tenim idees perquè d'aquesta solució es pugui sortir sense que això impacti la economia i, sobretot, a la nostra ciutadania.
1: Quines serien aquestes propostes per part del PSC?
2: Ara estem treballant, estem informant-nos encara més, estem copsant tota la informació, ja tenim unes quantes idees, però necessitem conèixer a fons tot el que ha passat, també les gestions que s'han fet en aquests últims 3 anys sobre aquest tema, i per tant, doncs, serem els primers en explicar-li al govern municipal.
1: Una qüestió que es portarà a debat també en el ple d'aquest dijous.
2: Sí, evidentment, nosaltres som un grup municipal que sempre estem treballant per la nostra ciutat i que el que fem és buscar solucions.
1: Quin és el de cara al futur del centre comercial Atrium, quin ha de ser aquest futur?
2: Nosaltres estem estudiant totes les possibilitats, tenim moltes idees, i això, doncs, amb el temps i en les properes setmanes ja s'anirà resolent.
1: El portaveu de Vox, Antonio López, reclama investigar les responsabilitats del cas Atrium i adverteix de possibles noves sentències judicials.
3: Bueno, no, nosotros ya esperábamos que esto tenía que llegar tarde o temprano. Y por desgracia no quedará así la cosa, puesto que tenemos información que nos indica que habrá más sentencias condenatorias. O sea que desde luego es no es una sorpresa, un chasco, sinceramente nos sabe mal. Si ciertamente alcaldía, el gobierno actual no tiene ninguna culpabilidad de ello, pues nos sabe mal, pero más injusto no sabe de que tenga que ser de las arcas del municipio, tenga que salir esta cantidad ingente de dinero para cubrir esto, contando de que no hay dinero para ello. Y se espera que ocurra el milagro que desde una de las administraciones públicas políticas que contempla estas situaciones, pues pueda financiar este coste. Pero así todo, esa financiación habrá que devolverla. Entonces nosotros quisiéramos que, además de pagarlo, puesto que la sentencia te obliga, eso somos conscientes, de la que la sentencia firme y no puedes eludirla, pero que luego se escarbe y se condene a los verdaderos culpables.
1: Des de Vox, ¿quina és la posició? També és una qüestió que es portarà en el ple aquest dijous.
3: A ver, ahora mismo no tenemos decidida la postura por las explicaciones que acabo de dar antes, ¿no? Entendiendo que esta propuesta que nos va a presentar el gobierno en pleno, digamos que habrá que apoyarla o abstenerse, porque es sí o sí, hay que sufragar esa indemnización, pero insisto, nos parece del todo insatisfactoria, porque no.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la Tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip, sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no l'han tastat, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial, és brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar unes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la Tieta continua amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Va, això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30-8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Al final és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de la tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment un reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt a moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provem de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del ron amb el gelat de coco, ens va entrar tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. Potser es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dintre del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat es respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuencs, quasi santandreuencs, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, Al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes també amb més qualitat i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Seguim amb més activitats de cara al cap de setmana. L'agrupació jove recupera aquest dissabte el tradicional joc de trencar l'olla amb una nova festa popular que tindrà lloc a la plaça amb Sant Claver. En té més detalls Joel Carrasco.
1: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca organitza una nova proposta festiva per donar la benvinguda a la tardor i alhora recuperar una tradició santandreuenca. Es tracta de la Festa de l'Olla, que tindrà lloc el pròxim 26 de setembre a partir de les 8 del vespre a la plaça Anselm Claver i que tindrà com a protagonista el tradicional joc de trencar l'olla. Una festa que ja celebrava la nostra ciutat i que la grupa recupera i l'adapta als nostres temps. Gorka Pedrosa i Clara Díaz, membres de la grupa, ens expliquen tots els detalls.
2: Doncs bé, la Festa de l'Olla va sorgir a principis d'any. Vam estar pensant que necessitàvem fer activitats noves i de més. Llavors va sorgir la idea de fer una activitat relacionada amb les tradicions, amb la cultura catalana, amb productes de la terra i de més. Llavors, alguns membres de la comissió, ens agrada molt la història, ens encanta Sant Andreu de la Barca, i fa poc més d'un any va sortir el llibre de Sant Andreu desaparegut, i justament en una pàgina surt una foto d'un joc que es feia abans, que es diu Trencar l'Olla, i vam dir, ostres, que guai seria recuperar i tal. I a partir d'aquí li hem donat moltes voltes, hem afegit noves idees i així ha sorgit la Festa de l'Olla.
1: El protagonista serà el tradicional joc de trencar l'olla. En què consisteix i d'on ve aquesta tradició?
2: Doncs el trencar l'olla és un joc que es feia abans, molt sovint. Totes les olles velles que es trobaven a l'altell, abandonades, per donar-li una segona vida, entre cometes, s'utilitzaven per aquest joc. I bàsicament consistia en penjar una olla d'una viga, d'una corda o de més, i s'omplia d'aigua, de farina, de caramels, i després, amb un pal, amb una canya o el que sigui, a la persona que hi era, que li havia de donar, li tapaven els ulls, donaven unes voltes i havia d'intentar trencar l'olla. Era una manera d'entretenir-se en aquells temps, no? I nosaltres volem recuperar aquesta essència.
1: Mm-hmm. Com heu adaptat aquest joc tradicional perquè es converteixi en una proposta més actual i participativa?
3: Bueno, per recuperar el joc, el que hem fet ha estat crear com un tipus de bingo, perquè a nosaltres ens encanta la festa i ens encanta la música. També una part de la grupa és crear festes amb molta música i volíem portar aquesta tradició a partir d'un bingo. Com serà una mica... com es farà? Posarem música amb DJs, amb música en directe durant tota la nit i de vegades una persona sortirà a l'escenari i dirà un número. Llavors les persones tindran els seus cartellets i faran línia o faran bingo. Un cop facin línia o bingo, sortiran a l'escenari, trencaran l'olla amb molta seguretat i dins d'aquesta olla hi haurà diferents premis d'entitats i comerços de Sant Andreu de la Barca. Tindran un bon premi, la veritat, que tenim alguns premis ja pactats, com algun superet, alguns objectes que ens donen les entitats, que estan bastant bé.
1: Se sap que hi haurà dins de les olles, perquè clar, antigament hi havia aigua o farina, com comentava el Gorka, però actualment què hi trobarà la gent quan hi piqui?
2: Doncs en principi hi haurà confeti. Serà més actualitzat, diguem, perquè no volem tampoc que ningú prengui mal, però sí, en principi hi haurà confeti i després els premis, hi ha els corresponents guanyadors o guanyadores.
3: Hi haurà confeti, però també hi haurà premis de les entitats i els comerços de Sant Andreu de la Barca. Vull dir, nosaltres fiquem confeti perquè no caben allà. Hi ha tants premis, hem de dir, que no caben dins de les olles que tenim i per això estaran repartits per l'escenari perquè tothom pugui mirar una mica i que li entrin ganes de jugar al bingo.
1: No cal revelar quin tipus de premis tindrà la gent, quins són concretament, però sí de quin estil seran aquests premis.
3: Sí, per exemple, tenim un sopar per a dos en un restaurant d'aquí del poble, tenim també un altre sopar en un altre bar, tenim alguns premis d'entitats esportives, tenim també alguns objectes que venen a aquest tipus de comerços de tota la vida. No volem dir molt perquè encara estem acabant de concretar que anirà dins de cada olla i també estem parlant encara amb més entitats i comerços fins a l'últim moment, però jo crec que agradaran els premis, com sempre.
1: La música també tindrà un paper important amb DJs i música en directe. què trobarà el públic durant la festa?
3: Doncs bé, la festa comença a les 8. Començarem amb una mica de música en directe. Bueno, primer explicarem com funciona la festa de l'olla i un cop estigui tot explicat començarem amb música en directe, perquè sí que és veritat que com a una agrupació jove ens costa de vegades portar la música en directe perquè al final és temes pressupost, però hem volgut invertir en la festa i en algun grupet. I després sí que tindrem els típics DJs PDs, però hem volgut fer una mica la volta en aquesta festa i apostar per la música també d'aquí, del territori, música catalana, també rumbeta, també la música que representa el Baix Llobregat, que també pot ser perfectament el reggaeton i una mica tot plegat. Música que ens representi com ens representava el joc de l'olla.
1: La festa serà el 26 de setembre a la plaça Àngel Claver a partir de les 8 del vespre. Què heu preparat perquè sigui una festa per venir-hi amb amics i quedar-s'hi tota la nit? I sobretot, fins a quina hora serà aquesta festa?
2: Doncs en principi fins la 1, sonaran els diferents PDs i DJs. I també, no ho hem comentat, hi haurà servei de barra per part de la grupa. A més, hi haurà alguna novetat que també li hem donat alguna volta. Hem fet una mica de recerca bibliogràfica. Hi haurà alguna sorpresa que crec que agradarà molt. I també hi haurà servei de menjar allà, sense cap problema. O sigui, podrà venir allà, podrà passar tot el vespre i tota la nit i esperem que estiguin encantats.
1: I per acabar, per què creieu que és important recuperar tradicions santandreuenques i sobretot donar-los una nova vida a través d'iniciatives com aquesta?
2: Doncs nosaltres creiem que és, a banda de que és important, no, doncs, recuperar aquestes tradicions, no, que no es perdi aquest llegat, no? Pensem que com a joves també tenim aquesta feina de tornar una mica enrere, no? Què feien els nostres avantpassats, no? Com s'entretenien, com feien oci i aplicant, no, doncs totes aquestes idees noves que tenim avui en dia, doncs realitzar aquests actes pels joves i perquè el jovent no hagi de marxar a altres llocs per sortir de festa o per fer aquest oci.
1: La festa de l'olla se celebrarà el 26 de setembre a la plaça Àngel Claver amb bingo, música en directe, DJs i sopar popular.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SUAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament a la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
5: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
0: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
5: Bé, doncs això és és un servei que porta molt de temps coent-se a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
0: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
5: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
0: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest, com ho treballareu?
6: Bé, és cert que hi ha un... No són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que a vegades necessiten doncs aquest acompanyament.

0: per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no? De 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació a l'itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
1: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix, o coneix el servei del SOAC, decideix anar a fer una visita. Quin és el procés que es fa? Com actueu des d'inici?
0: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
1: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat l'exemple de l'Espai Jove.
0: Sí, exactament.
1: Hi ha molts joves que s'hi concentren i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
0: Exactament. Com també estem en contacte amb Escoles Velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxat i de les proves d'accés.
1: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
2: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que hi ha vegades que corresponen i a vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
1: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
0: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
1: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
2: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també, d'altra banda, que, com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
1: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar a la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
0: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és pladeducatiuentorn@

0: sabarca.cat.
1: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOA que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2 i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
0: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí. No? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada de la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
1: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
2: I tant, esperem que, doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Elena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem preguntat als usuaris de la línia L63 si estaven satisfets o no davant de l'augment de la freqüència de la línia d'autobusos.
4: Els usuaris de la línia L63, la línia d'autobús que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, han valorat positivament l'increment de la freqüència de pas del servei. Una setmana després de l'entrada en vigor de la mesura, els santandreuencs que utilitzen habitualment aquest transport destaquen que disposar de més expedicions els facilita els desplaçaments i redueix els temps d'espera a les parades. L'augment de freqüència busca donar resposta a la demanda dels usuaris, especialment en les hores de més afluència. Els passatgers consultats consideren que la millora pot facilitar la mobilitat entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona i reclamen que es mantingui un servei amb prou freqüència per adaptar-se a les necessitats del dia a dia.
5: Vostè habitualment agafa l'autobús?
6: Sí, todos los días.
5: Todos los días, o sea que es una usuària típica dels autobusos.
6: Todos los días, sí.
5: A on va normalment?
6: A la fàbrica de trabajar.
5: O sigui, que va a direcció cap a Martorell?
6: Plaça Sonio, que trabajo, sí, sí.
5: Sabia vostè que han augmentat la freqüència dels autobusos, sobretot la línia L63?
6: Sí, sí.
5: T'havies entrat?
6: Sí, porque me lo voy a pasar.
5: I què et sembla que hagin...
6: Bien. Todo lo que haga por la gente, muy bien.
5: Alguna vegada has agafat l'autobús per anar cap a Barcelona?
6: No voy nunca. No.
5: Mai?
6: No voy nunca. Voy, si voy como mi hija, mi marido.
5: Però què li sembla que ara es pugui anar amb més facilitat, que hi hagi
6: muy
5: més
6: bien,
5: autobusos?
6: Bien, todo lo que sea por un bien para los ciudadanos lo veo todo estupendamente.
5: Què li sembla a vostè? Què és millor, agafar l'autobús o el cotxe?
6: Yo el autobús.
5: ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Explícale a la gente.
6: Porque es muy difícil aparcar. Y entonces tienes, según qué zona tienes que pagar. Y no está la cosa para pagar.
5: Y no només això, también la caravana, ¿no? Me imagino.
6: La caravana, y llega hasta del médico, bueno, muchas cosas.
5: ¿Y le surt més econòmic, vostè que agafa l'autobús, le surt més econòmic comprar el billet d'autobús o pagar la gasolina?
6: La tarjeta. La gasolina no, porque no voy casi nunca.
5: ¿Ustedes por qué cogen el autobús hoy?
7: Para ir a Palleja y llevarla al hospital de día.
5: ¿Qué le parece que hagin ampliat la freqüència d'autobusos?
7: Que haya más autobuses, sí, perfecte.
5: ¿Qué le sembla?
7: Me parece muy bien que pongan más autobuses.
5: Hi hauran quasi gairebé el doble d'autobusos de freqüència a direcció Barcelona i de Barcelona cap a Sant Andreu de la Barca. ¿Creus que era una mesura necessària?
7: Bueno, me parece muy bien que haya más autobuses para Barcelona y para aquí, para Sant Andreu, o sea, Martorell.
5: Vosaltres amb quina freqüència agafeu l'autobús?
7: Quasi a diari.
5: És a dir, que és una mesura que l'agraireu.
7: Sí.
5: Per què utilitzeu l'autobús normalment?
7: Normalment jo sempre he ido con coche a todos los lados. Pero ahora, como yo tengo problemas de los pies, pues no cojo el coche.
5: ¿Y com és de agradecido, com és d'agraït agafar l'autobús? ¿Se va más rápido que en coche?
7: A veces sí, otras no. Porque si te metes por la autovía, coges y tienes ahí caravana o algún accidente, pues normalmente tardas más.
4: ¿Alguna vez heu agafat l'autobús per anar a Barcelona?
7: Sí, algunas veces.
4: I amb el nou carril d'autobús, suposo que arribeu ràpid, no?
7: Sí, eso va perfecto. Porque cuando llegas ahí al desvío de Molín de Rey, ya te metes en el carril de los autobuses y va divino. No hay caravana. A las 7 de la mañana, por ejemplo, es imposible ir con coche.
4: És a dir, que una mesura que celebreu, no? És una mesura que celebreu.
7: Me parece muy bien que hayan hecho eso.
4: Vostè agafa l'autobús normalment?
8: Sí.
4: Vostè acaba de baixar l'autobús, per tant, sí que l'agafa. D'on ve?
8: De Molins de Rei.
4: Per què l'agafa? Per treballar, per oci, per què l'agafa?
8: Perquè m'agrada agafar el bus. El bus, m'agrada.
4: Millor que el cotxe?
8: Sí.
4: Per què és millor agafar l'autobús que el cotxe?
8: No sé, per mi és més còmode, no tinc problemes d'aparcament, m'agrada. Sempre ho he fet, controlo a través de l'aplicació Solet i Sauret, indica l'hora, me va molt bé.
4: Coneixies la notícia de que a partir de fa una setmana, ja portem una setmana, que el bus L63, que és el que va des del Palau fins a Barcelona, dobla la freqüència, hi ha molts més autobusos.
8: Ah, perfecte.
4: Aquest autobús l'ha agafat alguna vegada per anar a Barcelona?
8: Sí. Sí, sí, que para... espera un segon,
4: Diagonal.
8: Sí, però a Francesc Macià, sí. Sí, sí, que l'agafo.
4: O sea, que li sembla, aquesta notícia li sembla bé, m'imagino, no?
8: A mi me va perfecta. He d'anar a la clínica Barraquel moltes vegades i està molt a prop. O sigui, baixo i camino dos carrers i ja està.
4: Perquè abans, no sé si ho té controlat, més o menys, cada quantes hores passava l'autobús?
8: No sé, jo miro a quina hora tinc el metge i agafo el bus. No tinc, o sigui, no tinc una hora, no sé, la freqüència no ho sé.
4: Bueno, m'imagino que ara quan miri l'aplicació tindrà més seguit l'autobús.
8: Sí, m'anirà perfecta.
4: O sea, que ho considerem una bona notícia, no, per vostè?
8: A mi perfecta.
4: ¿Usted normalmente coge l'autobús? ¿Hacia dónde lo coge? ¿Usted lo coge para ir a visitar a familiares? ¿Para hacer qué?
9: Para todo.
4: Para todo, o sea, usted es una mujer que utiliza mucho el autobús.
9: Sí, sí.
4: ¿Mucho más que el coche?
9: El coche no tengo carnet.
4: Entonces sí, o sea, utiliza el autobús.
9: Sí.
4: ¿Normalmente hacia dónde viaja con el autobús?
9: A donde yo vivo, en Corbera, de para acá, para allá, y donde Martorell, donde tenga que ir.
4: O sea, por la zona, Martorell, San Andreu, sí, Corbera...
9: Barcelona.
4: ¿A Barcelona también va?
9: Claro.
4: Entonces usted ha cogido alguna vez el autobús L63, ¿no? Me imagino, que es el que conecta el Palau con Barcelona. ¿Qué le parece ese autobús? ¿Es cómodo? ¿Te lleva hasta Barcelona y encima hay el carril bus y no haces caravana, ¿no? Me imagino.
9: Bueno, depende.
4: ¿Te has enterado de la noticia que han duplicado la frecuencia del autobús L63, que es el que va de aquí del Palau a Barcelona? Y por eso le estaba preguntando que qué le parece esta noticia. Habrá el doble de autobuses. ¿Le parece bien, no? Que haya más autobuses.
9: Hombre, y tanto. Ojalá este que viene y diera más viajes de Corbera.
4: Claro, este autobús permetrá que la gente no se tenga que esperar tanto rato.
9: Ahí está la cosa.
10: L'ampliació permet passar de les 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis als dies laborables, fet que representa un increment global del 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona ha de passar de 15 a 26 expedicions. Això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementa de 10 a 20, un increment del 100%.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infants i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, no, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no? Que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guan, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament també Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
3: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i per tant, doncs, realment aquesta conferència Educar i acompanyar en presència ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia i de fet posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no? Doncs generar aquesta reflexió perquè doncs després al sortir de la conferència puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no? De poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un lloc on podran estar i, per tant, familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
3: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores, disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, al final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
3: Correcte, sí. L'autora doncs dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
1: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica, per tant passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Jordi, molt bé.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink DeVille o Willy DeVille. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra.

Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla, però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day I'm learning more. Higher ground. The more I learn, the less I know about before.

that she wants. Era la música del grup Ace of Base. Però d'aquell 93, a les pistes de ball, segurament també ha passat a la història el What is Love. What is love?

0: I els oients habituals d'aquest temps de Ràdio Musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris. I possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents. I qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances.
1: Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
0: Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook, que

Hook and a Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat, que molt sovint utilitzava clàssics, ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup era un grup de laboratori que es va dir d'estrella avant perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. Hey!

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: quina història, no?
1: Que és Proyecto Uno.
0: El grup es deia Proyecto Uno. I la cançó, El Tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

Un autèntic complepistes, eh? Era el Freed from Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava... Apaga el televisor i enciende tu transistor. Sí.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan, per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta.

el bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... ...1998. Aquest era un món feliç. Happy World, el grup Blue For You. Sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido.

0: Et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell corazón partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

0: Casillas, claro, era Ricky Martin.
1: Hay que soñar ser campeón.
0: Y la Copa de la Vida.
1: La Copa es la bendición.
0: La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida loca.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El Probe. Probe, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000. Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao amb la veu de Maná. Any 2000.

0: ¡Ay, cómo me duele el amor! Corazón Espinao, Fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.

Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de...

CDG. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

0: i el 2003. Aquell va ser l'estil de glòria per David Civera. Bye Bye va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no, no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar.

grupos On i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh, això era la gas.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Papá, yo viajé en corra. Pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé en...

I més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, Opa, jo havia ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma. Anem al 2007.

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurándonos el ruido vestido con una sonrisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy The Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka. Yeah,

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba.

0: És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Demà!

0: Ai, ai, si jo t'hi
1: perd. Amb l'Albert Malla.
2: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Better.

Però, sens dubte, l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment sorprès.

del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser...

0: un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: ...2015. Mark Robson i...

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia.

La Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número 1 als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units.

0: com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles.
1: Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando.
0: Com tens el corazoncito, Coco? Ens estem apropant a l'actualitat. El 2018,

la Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials, ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies de amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havíem millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella.

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que, per cert, va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vista segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del Parc Natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant pues, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el que havia de ficar sent una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim dos cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres i un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en prioritat és moltes coses, però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus, de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat, en alguns casos, amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que, mira, que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs hi ha molt, molt d'esforç hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. Amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest casal antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. El monestir es vesteix allí per aquesta peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per reussar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és a poble d'Escladell tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquestes de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim, és un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd dues terceres parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no? En muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la Rojal, l'Arbussant, el Negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central, amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria, ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, eh? Podríem dir, la muntanya sagrada, eh? Dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Això mateix,
1: eh?
3: Anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca, i trobem un gran aparcament condicionat. I des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que, al cap d'uns 500 metres, ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i, per un camí senyalitzat, remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Els trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Obac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
1: O sigui, no va a la badà, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la badà, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès, avall, per perdre un centenar de metres, fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sacabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, Lordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostra, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
1: quin muntanyam, mare meva,
3: etcètera, senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
1: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica, i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1,5/5 si anem i tornem exclusivament pel sender local, 3/5 si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
1: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac, escala 1-20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
1: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
1: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
1: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la 8ª meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W baixa.

0: Aine, a mi m'agrada molt, eh? És, hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses torres del Paine, hi ha els cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, eh? Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W, perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les torres, hi ha el Lago de les Torres, i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi chileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí van passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament, un mirador britànic, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, eh? Un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al mirador del Francès, també és bonic, eh? Perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà, que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey. Però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac POE. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquell llac POE i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: comencem una nova entrega de l'Això Van Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. I, bueno, són bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que arribi el Sergi Yu també per començar aquesta secció. De moment tenim algun tema d'actualitat de sèrie?
1: Sí, perquè s'ha estrenat ja el primer teaser de Dexter Resurrection temporada 2. Ja saps que jo tinc una relació tòxica amb aquesta sèrie en la que no puc deixar de mirar-la, tot i que el producte no sigui potser el de màxima qualitat. Dit això, recordo que la temporada passada jo estic molt content. És una mena de redempció per les anteriors, pels anteriors xuscos que hem tingut, sincerament. Temporada 8, New Blood, en fi. I amb aquest nou teaser el que es desvella és que han passat uns anys des de la primera temporada de Resurrection i Dexter està afrontant, sorpresa, mai s'havia fet això amb un revival, la crisi de la mitjana edat. Es fa gran i li han de posar ulleres per la presbícia. Aquest és el tràiler, vale? Potser realment també, ja que en puro Dexter fashion, està, jo què sé, és un assassí en sèrie el que porta l'òptica i potser només va allí a investigar-lo, no? Però això és el que s'ha vist al tràiler.
0: Molt bé.
1: Se saben moltes més coses, però com que jo segueixo, entre cometes, el rodatge de prop, perquè me fico a foros i van sortint fotos per aquí per allà, sé moltes coses de les que passen a la temporada, o sigui, personatges que retornen, però no sé si dir-ho perquè...
0: Ja.
1: Potser són spoilers importants. Per tant...
0: Vale. Pues no ho facis.
1: Per tant, no ho diem. I una altra cosa bastant interessant també, i és que la setmana que ve, bueno, el proper capítol de Futurama que s'estrene és un crossover que jo crec que fa una mica d'història, perquè a banda de juntar dues sèries de Matt Groening, junta dues sèries de dues plataformes molt llunyanes l'una a l'altra, que és Hulu, que és Disney Plus, que és Futurama, i Desencanto, que és Netflix.
0: Vale.
1: O sigui, no sé com han aconseguit tirar això endavant a nivell burocràtic. Segur que ha hagut d'estar una bogeria, però bueno, això és el que passarà la setmana que ve al Futurama, al penúltim episodi de la temporada.
0: Perfecte. Sergi, bon dia.
2: Hola.
0: Que tu tens actualitat?
2: Jo tinc una molt bona notícia per l'audiovisual català.
1: Ai.
0: Ai.
2: 3Cat incorpora a partir de la setmana vinent els 28 primers capítols d'Oliver i Benji en català.
1: Molt bé.
0: Sí, hosti, molt
2: per
0: bé.
2: Primera vegada en la seva història.
1: Es diuen supercampions o alguna cosa
2: no,
1: així?
2: No, mantindrà el nom original, que és Capità Tsubasa, en català. Evidentment, originalment no es diu Capità Tsubasa, només faltaria. I una cosa que m'agrada molt és que no tindrem a Benji Price, Oliver Atom,
1: tindrem
2: els
1: noms reals,
2: Tindrem els noms en japonès dels protagonistes. I és una molt bona notícia. Oliver i Benji mai s'ha emès en català. De moment, d'inici, els 28 primers capítols. El 23 de setembre em sembla que és quan ja es podran veure a plataforma 3Cat. Per tant, sempre que aquí audiovisual en català és una bona notícia. I, a més, Oliver i Benji, que és fantàstica.
1: Pues fans de Capità Tsubasa. Ja es pot dir així oficialment, perquè ja es diu així a Catalunya, ja podeu adoctrinar les vostres criatures.
2: No faré autobola d'un programa que dirigeixo, presento, edito, produeixo i coordino, però en parlarem amb l'Eduard Piera en properes edicions.
1: Bé.
0: A veure, podeu explicar vosaltres, perquè saps què ha passat? Que jo em pensava que estava a la graella i no ho està, llavors...
2: Home, t'ho explico jo, perquè bàsicament...
0: L'has editat,
2: no l'he feta ni presentada,
1: però ets responsable.
2: Va ser una altra persona. Bàsicament, tocava per calendari estrenes, però vam considerar oportú, ja que fa pocs dies es van celebrar els 78 anys

0: tràiler que hem escoltat ja és el de la tercera temporada,
1: sí,
0: eh? Sí. Ja he trobat el darrer, que és el ja de la tercera temporada d'una sèrie que de moment en porta una, perquè és igual la segona que la primera, per tant porta una temporada de 30 capítols, s'entengui, bueno, no, la, això, s'entengui la ironia.
1: Jo segueixo dient que encara així això és una cosa a celebrar. Que tinguem 30 capítols en dos anys d'una sèrie... És una cosa meravellosa, que a dia d'avui veurem bastant poc.
0: Depèn, perquè si els 30 són punts repetitius, no és tan meravellós.
1: Bueno, és una sèrie procedimental. Això és un drama, això existeix.
0: Sí, eh? Que és un drama, sí. I a veure aquesta tercera temporada si acabarà sent el drama definitiu.
1: Si estàs veient una sèrie, un drama procedimental, lo normal seria que més o menys passés lo mateix en un capítol, que els capítols tinguessin estructures similars. Dexter de fet ho és, però per exemple sèries detectives que és de tipus TCI o House són sèries procedimentals, per qui no ho sap, que és que cada capítol té la mateixa estructura. Hi ha un pacient, arriba, descobreixen el que és, s'equivoquen, quasi el maten, al final el salven i tots feliços, i el següent capítol.
0: A mi em sap greu perquè The Pitt tenia un tret diferencial, bueno, ho hem dit més d'un cop, eh? I ara jo ja m'agrada, com que a més veig que li van estar a l'altre costat de la balança,
1: encara
0: més a calentar-lo. Però crec que el tret diferencial de The Pitt, en el moment en què es converteix en idèntic la segona temporada, desapareix, i per tant és una sèrie menys bona en la seva segona temporada, perquè
1: no és...
0: el seu tret diferencial... crec que ja no és diferencial perquè ja ho ha fet 15 capítols o 16 a la primera temporada.
1: Però és que si te poses així tampoc ho era, perquè 24, la sèrie, ja ho va fer durant 6 o 7 temporades.
0: Però no en el món de l'audiovisual de medicina.
1: Ah, vale.
0: Crec que és difícil tractar coses diferents de medicina quan s'han fet tantíssimes sèries al voltant de metges i hospitals. Dit això i centrant-nos en els Emmys, perquè si no tindrem temps, jo de les que estaven nominades he vist The Diplomat, que és la diplomàtica, que sempre
2: tu
0: també l'has vista,
2: sí.
0: I Paradise, que jo no he parlat molt bé de Paradise sempre, m'encanta. A mi Paradise és una sèrie impressionant, que també estan preparant ja la tercera temporada a Disney+. Les altres no les he vistes i poc n'han parlat, més enllà de Pluribus, que l'Ivan sí que n'ha parlat. Perquè
2: Slow
0: que...
2: Horses?
0: Slow Horses n'han parlat algun cop.
1: Sí.
0: Un dels protagonistes no em sortirà el nom, però és el que... Clar, potser la referència no us serveix tampoc. És el que fa de policia Batman a les pel·lícules de Christian Bale. És un actor molt, molt conegut.
1: Aquestos a nivell de producció també van a tota pastilla, eh? Quan acaba la temporada...
0: Porten 6, crec que aquesta setmana o fa poc van a estrenar la 6a temporada de Slow
1: Horses. I te diré més, l'últim capítol de la temporada, quan acaba el capítol, hi ha un trailer de la següent.
0: Vaja, doncs van amb la feina feta. The Gilded Age,
1: Fast Horses.
0: El Caballero de los Seven Kingdoms, ben jugat. El Caballero de los Siete Reinos, que és de l'univers Juego de Tronos.
1: Sí.
0: Paradise, com hem dit, The Pit, que és la guanyadora, Pluribus, Slow Horses i Your Friends and Neighbors. Aquests eren les nominades, la guanyadora The Pit.
2: Molt bé, perfecte. En comèdia, la millor sèrie de comèdia ha estat per Widow's Bay.
3: Soy Tom Loftus.
4: Oh, encantado, Tom. Arthur.
3: ¿Te apetece tomar un café?
4: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
3: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
4: He estado hablando con el tipo del ferry.
3: Ajá.
4: Y me ha dicho algo raro.
3: ¿El qué?
4: Que aquí pasan cosas malas.
3: Arthur, estos... pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
4: ¿Hubo canibalismo?
3: No.
2: A veure, això era...
0: Esclar, aquest és el que no s'entén, o jo no he entès mai dels Emmys, tampoc no m'he ficat a buscar exactament quin és el criteri per introduir sèries en aquest apartat, que és millor sèries de comèdia. Hem fet ironia i broma més d'una vegada amb The Bear, per exemple.
1: Perquè no és una comèdia.
0: Perquè no ho interpretaria
2: com... I no ho va dir Bones Dies, tampoc.
0: Clar, no s'entén gaire aquesta categoria. Dit això, en principi, per lo poc que he vist, és una sèrie que miraré perquè sóc així de comercial, si guanyes un Emmy te miro, però
2: vale.
0: Que no, així funciona.
1: Ja ho passa pels Oscars.
0: Així funciona jo, exacte. En principi és una sèrie de misteri i no sé fins a quin punt de fantasia fosca, és a dir, no sé si és Stephen King, per exemple, o una miqueta així més misteri fosc i amb aquest punt de fantasia, però vaja, estava dins d'aquesta categoria que et diria que doncs Hack sí que és de comèdia perfectament, Abbott Elementary perfectament, solo de asesinatos en el edificio, però

0: per exemple, no conec Margos Got Money Travels, No Body Wants This, és la de... també és de Netflix, em sembla, sí. Aquesta, si no recordo malament, i Shrinking, que no l'he vista.
1: Una mica de comèdia... Sí, però no l'hagués ubicat directament a comèdia.
2: És que
1: no?
2: Aquest és el problema que tenen normalment aquesta categoria dels Emmys, que les comèdies de situació com a tal, o les comèdies més pures, potser no les nominen o les menystenen una mica en pro d'aquestes sèries, que potser no són drames, full drames, no? Però...
1: Sí que és veritat que fa riure, hi ha moments còmics, però home, també hi ha moments de plorera.
2: Jo també te diria que, per exemple, Solo Asesinatos tampoc és...
0: Si la
2: potser és la més comèdia d'aquesta llista, però...
0: Jo sí la ubicaria com a... I'm trying to get out of the marriage. I'm trying to get back in. We do high highs and really low lows. The fights are gonna be spicy. You can't keep doing this to me.
1: Catherine Wyler. Take you. En aquest cas sí que l'he vist, eh? No la recordo com a ufa espectacular, però bueno, era una bona sèrie. I els altres, la veritat és que no sé qui són, però bueno, de pit a rase.
2: Per mi, Catherine Lanasa, Fiona Durif aquesta temporada, és que és veritat que va estar més fluixa que els altres perquè no va tenir gaire protagonisme. Però Taylor Dearden interpreta amb un personatge... jo t'ho diré ara, que està a l'espectre autista.
1: Ah.
2: I és super, super interessant com l'interprete de bé. I ja t'he dit, Catherine Lanasa ja va guanyar l'any passat com a millor actriu de repartiment, si no m'equivoco, també per The Pitt.
1: Ah, perfecte.
2: És la enfermera jefa, per així dir-ho, a l'hospital.
1: Molt bé. Millor actor de repartiment en sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Tom Pelfrey, per Task, no tenim el trailer. No sé si aquí hi ha alguna sorpresa per tu, perquè jo la veritat és que...
2: Insisteixo, Patrick Ball per The Pitt, jo també li hagués a... és que no soc objectiu, t'ho
1: dic. No. Bueno, millor direcció, en aquest cas, per una sèrie dramàtica, per a Slow Horses, Sol Metzstein.
3: Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento. Pero la culpa es vuestra. A la casa de la ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas. Pues eso.
4: ¿Qué estás buscando?
3: Los restos perdidos de tu prometedora carrera.
4: Como en la cárcel, que no se debe preguntar por qué estás dentro.
5: Quiero hacer algo útil. No podría aburrirme más ni haciendo un esfuerzo.
6: Seguramente sabrás cuánta gente ha vuelto desde la casa de la ciénaga a Regent's Park.
3: Pretender que me sigáis es como intentar enseñar...
1: A veure. Algún comentari? Fes-lo en antena. Digui el que has dit a l'antena. Ai, el que has dit fora d'antena.
2: És que, sincerament, no me'n recordo.
1: No, has dit que...
2: No, el que t'he dit, sí. Que ostres,
1: només
2: que,
1: va dirigir un.
2: Ara sí, exacte. Pot ser molta obsessió amb Noah Wiley, no? Vull dir, va, hi ha més gent que ha dirigit capítols de The Pitt i aquest és l'actor protagonista de la sèrie que va dirigir un capítol. Ostres, donem-li una mica d'aire també a la resta de l'equip.
1: Exacte, tu maig. Vinga, millor guió per una sèrie dramàtica, torna a guanyar Pluribus.
2: Molt bé.
1: En aquest cas, Vince Gilligan.
2: Correcte, és el creador de la franquícia Breaking Bad de totes aquestes històries, a més també de Pluribus. És que és molt bona, Pluribus. Jo, el primer capítol és d'un terror psicològic impressionant. O sigui, brutal, brutal.
1: Perfecte. A veure, millor actriu protagonista d'una sèrie de comèdia, John Smart per Hacks.
7: Oh, God, look at this. Has risen! Oh, no! I was never dead. Hallelujah!

0: a 12 de la segona, n'han fet la tercera, que és la que acaba la sèrie.
1: Carai.
0: Sí, i és un dels personatges que, segons Lisa Kudrow, més estime, ella.
1: Ah, sí?
0: Que més li agrada haver interpretat. Sí, és una sèrie molt curiosa.
1: Carai.
0: Sí.
1: Carai. Molt bé. Millor actor protagonista d'una sèrie de comèdia, Matthew Rhys per Widow's Bay. Millor actriu de repartiment en una sèrie de comèdia, Kate O'Flynn, per Widow's Bay, també. Millor actor de repartiment en una sèrie de comèdia, carai, Stephen Root, també per Widow's
0: Bay. Ens hem passat aquí molts noms interessants.
1: A veure, digues, digues.
0: Nick Offerman, per exemple, Harrison Ford, per Shrinking.
1: On està?
0: Oh, millor actriu...
1: Ah, sí.
0: Clar, és veritat que és un dels protagonistes des de Shrinking,
1: sí,
0: també.
1: Sí.
0: Stephen Root m'agrada molt que hagi guanyat, és un actor brutal, tremendament, ja t'ho diré, versàtil. O sigui, és actor de veu, per exemple, a King of the Hill, on interpreta un dels personatges més mítics, que és Bill, però a més també, per exemple, és aquella mena de jefe, ara no me recordo, però també surt a la sèrie Barry, la de l'assassí d'HBO, que és, al principi crec que és el seu jefe i després el vol matar, no sé, ara no recordo gaire bé, però vamos, que Stephen Root, actorazo i super versàtil, molt bé, m'agrada.
1: Perfecte. Millor direcció de sèrie de comèdia, Widow's Bay per Hiro Murai. Molt bé. Millor guió, una sèrie de comèdia, hi ha molta comèdia, no? Welcome to Widow's Bay, Kathy DePolt. Millor actriu protagonista...
0: Entenc que és el primer capítol de Widow's Bay, no?
1: Millor actriu protagonista, minissèrie o pel·lícula per televisió, Sally Field per Remarkably Bright Creatures. Millor actor protagonista en minissèrie o pel·lícula per televisió, Matthew Rhys per The Beast in Me. Millor actriu de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, Linda Cardellini per DTF St. Louis.
0: Et faig un petit apunt, me sembla bastant... En fi, l'última temporada de Monster va ser horrorosa.
1: Ah, sí?
0: En tots els sentits possibles. O sigui, era dolenta a nivell de guió, era lenta, era molt desagradable de veure, extremadament desagradable de veure. No entenc què fa aquí aquesta sèrie. No l'haurien ni d'haver nominat, així t'ho dic.
1: Carai.
0: Sí, sí. No penso veure la següent.
1: Mare meva, doncs perquè li van dir això. I acabem amb el millor actor de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, David Harbour per DTF St. Louis.
0: Molt bé.
1: Així que donem per repassats tots els guanyadors dels Emmys i tornem doncs la setmana que ve amb més sèries. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu.
1: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ullida Ràdio.

0: been told that I cannot so much as perform.
1: A veure, aquí...
2: Qui?
1: Ah, mira, Lisa Kudrow, aquesta és la de Friends.
2: Sí, senyora.
1: Vamos,
2: per
1: una que conec.
2: Una sèrie que et vaig comentar fa, molts, fa uns capítols, que és The Comeback, que és aquesta sèrie que per fi ha acabat, que va fer com una temporada, quan va acabar Friends, als 10 anys, va fer la segona temporada, i ara que potser...

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, la crònica del ple municipal d'aquest dijous, un ple municipal que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic del cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. El cas Atrium va centrar bona part del debat, i no només del debat del ple, sinó també de l'audiència pública. Avui també comptarem amb la crònica del ple municipal, amb les valoracions del els diferents portaveus i coportaveus de les formacions polítiques. Per tant, el cas Atrium torna a centrar la informació de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI el 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
2: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici, i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el Fons d'Ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al Fons d'Ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del Pla d'Ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència. No ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la, i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
1: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista Juan Pablo Beas va cedir la paraula a Freilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
3: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem perquè es porten aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que, sincerament, continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques, serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses supèrflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot, podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21, perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
1: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
4: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie. Porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco, santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
1: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
5: Me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo, pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema, lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted, respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido. Porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho. Me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
1: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
6: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gracias.
1: La portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, definía la situación como de extraordinaria.
7: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo, la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018, sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo tenemos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa, que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es, en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios. y todos a una, pero que no se nos olvide, esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están, y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
1: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
8: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo de del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esta fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema, y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Lando de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
1: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista Froilán Salgado ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i millora de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
9: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, eh? Però, hòstia, sí, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni de recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el momento de estar todos a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? Ho comencem a mirar que sí, ai, he visto que en el detall, ai, no me gusta l'IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució, som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens saps greu, hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
1: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
3: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he llegit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. no ho entenem, que hagués costat. No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligat compliment si ens ho dona al Ministeri. Doncs faci consulta perquè jo ho he fet. No sé, o sigui, no? Aleshores, i això és així, i el grup municipal socialista no ha escrit ni una línia d'aquestes 65 propostes que ja li hem dit que tenim. Per tant, és el nostre posicionament. Farem un vot d'abstenció. Només dos últims comentaris. Primer, falta de valentia no hi ha, perquè si hi hagués una falta de valentia no estaríem dient això, però sí de posicionament. Tenim un posicionament ferm i volem que la ciutadania ho tingui clar. I segon, al representant de Vox m'agradaria que no faltés el respecte a la meva persona o a qui parli, perquè jo he sigut molt respectuós amb tothom. Gràcies.
1: La intervenció del Partit dels Socialistes de Catalunya ha provocat una resposta contundent de l'alcalde Marc Girbet, que ha defensat el contingut del document i ha negat que el ple estigués aprovant una modificació de les ordenances fiscals del 2027.
10: El que avui vostès han fet, em sap molt de greu per vostè, senyor Froilán, perquè el seu portaveu l'ha posat al peu dels cavalls. I ha estat el seu portaveu qui no ha assumit les responsabilitats de fer de portaveu. I em sap molt de greu. Molt de greu. El paperot que vostè avui s'ha hagut de menjar és de l'alçada d'un campanar. Espero que en privat li agraeixi el seu portaveu la feina que ha fet. Miri, jo avui he tingut una reunió amb el Ministeri. I d'obligació, cap ni una. Aquest document són garanties. Són garanties. I avui, i ho hem explicat a la Junta de Govern, on estava el seu portaveu. Per això, gran lleialtat dins del grup mateix. I s'ha explicat. No estem aprovant els pressupostos. M'equivoco, senyora Sònia Aranda? M'equivoco, senyor Antonio?
7: Li he demanat que ho expliqués perquè gràcies. La ciutadania sapigués gràcies. Que no estàvem pujant.
10: M'equivoco, senyor Felipe del Val, que m'ha explicat a la Junta de Portaveus que no estaven fent una proposta d'ordenances fiscals? Vostès acaben de traicionar la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres el que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi. No està qüestionant a la vicealcaldessa, està qüestionant a l'equip tècnic. Ha fet una sol·licitud i una proposta, d'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties de retorn dels crèdits, d'acord? A l'IBI es pot tocar, no tocar, o es pot reduir la despesa, com vostè bé ha dit, però vostè s'ha volgut quedar amb el pitjor de tot. I avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, el seu portaveu en privat, li vaig explicar tota la situació. I li vaig demanar la seva col·laboració. I avui aquesta confiança ha estat traicionada en públic. En públic. Vostès avui acaben de dinamitar una entesa de futur. Que els hi quedi ben clar. Vostès avui acaben de dinamitar la confiança meva i de tot el meu equip. I també dels seus companys de consistori. És sorprenent. És sorprenent el que vostès avui han fet aquí. I mirin, si no volen ser part de la solució, no ho siguin. Els que estem en aquest cantó de la taula, tirarem endavant. Això solucionarem el centre comercial i intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès han provocat durant anys i anys de gestió en aquest Ajuntament. I acabarem una cosa. No permetré que posin més pals a les rodes. No els hi permetré. I els hi explicaré sempre i seré tan clar com pugui amb la ciutadania sempre. Ara no era el moment de fer aquesta intervenció, i menys fer un vot d'abstenció. No era el moment. Però no es preocupin. Escolti'm, no és una qüestió de rancor, però sí que ho tindrem molt en compte. Ho tindrem molt en compte el que vostès avui han fet aquí. Potser tenen molta valentia, d'acord? Jo prefereixo ser honest, en comptes de valent. Prefereixo primer ser honest. I avui El que estem fent és ser honestos. Des del BOC, des del grup municipal de Vox, al Partit Popular, a Som Sant Andreu i a Fem Sant Andreu. I en Comú Podem. Estem sent honestos. I avui tocava resoldre perquè demà l'equip tècnic pogués presentar al Ministeri una sol·licitud. Espero i desitjo que el seu vot abstenció no sigui per saltar una alarma al Ministeri. Espero i desitjo. I per tant, els hi demano, sisplau, que recapacitin abans de que els cridi a votació, perquè si la seva abstenció requereix de que salti alguna alarma al Ministeri, perquè el conjunt del plenari municipal de Sant Andreu a la Barca, quan ha de pagar 3 milions d'euros, hi ha un grup que s'estén. Espero que això no sigui un avís en el Ministeri, perquè si això ho és, senyor Froilán, però podria parlar del seu portaveu, que sí que hi era, 2018, 2016... D'acord? Llavors, esperaria. D'acord? Però ho faria saber del conjunt de la ciutadania.
1: Finalment es va passar a votació aquest punt per aprovar el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Sant Andreu de la Barca, com dèiem, sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros.
10: Dit això, es cridarà l'expressió de vot. Vots a favor del punt 4.3. Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor.
1: El ple municipal també aprovava en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial relativa al sector 21. La iniciativa ha estat plantejada per Som Sant Andreu amb la voluntat d'establir un espai de diàleg entre els grups municipals per abordar les mesures que caldrà adoptar durant els pròxims anys. Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, ha explicat que la proposta neix de la necessitat de treballar conjuntament i buscar solucions davant d'una situació que afecta el conjunt del municipi.
11: No, bueno, esto surgió, lo de la comisión, por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que son, lo ha demostrado, que siempre estaremos trabajando, ¿vale? Todos juntos, gracias, señora Calderón.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, agraïa al portaveu de Som Sant Andreu la proposta de la creació d'aquesta comissió especial.
7: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comissió informativa.
1: Un ple municipal intens on es va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, que va provocar un debat intens en el plenari municipal, i es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió especial per supervisar el pagament de la sentència del cas Atrium, del pagament dels 3 milions d'euros arran d'aquesta sentència de l'any 2018, que ara és ferma i que s'ha de complir.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: A continuació a l'InfoSap, la crònica del ple municipal del 24 de setembre.

El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. El Ministeri d'Hisenda de la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. Les

durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camiar 2000, corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista, del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en l'àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos en les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu. En Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026,

0: Solventi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
1: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un partit socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema. Perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin, no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui plenament sobre els nostres ciutadans és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
0: Valoracions del ple municipal per part d'Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
2: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també l'audiència pública, doncs el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible, eh? Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència doncs afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim doncs les nostres idees i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència doncs es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI, i això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
0: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, pues como se ha visto ha sido un pleno un poquitín calentito, y después en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad, se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho, que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel, y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor, encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque, como sabemos, su manera de actuación torticera, que era muy curioso, que a un edil de aquí del ayuntamiento la acusaran de presionar, cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces, pues, es muy patético. Nosotros le pediríamos que, simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
4: Yo creo que el trabajar por San Andrés la Barca es algo importante, vital, y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues unidos, podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente, para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu la Barca.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al cas Atrium.
5: Bueno, básicamente es el punto, es el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar, tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanente y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente si no no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir, este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas, como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, ¿eh? Lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte. Pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
0: Finalmente, las declaraciones de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Sin duda, el punto principal hoy en el pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andreu la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga, por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones, obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado, ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando, y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido, con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante, y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
0: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
7: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Tota la informació sobre el plenari municipal i també l'audiència pública està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I després de totes aquestes informacions sobre el plenari municipal, a continuació, l'àudio íntegre de la declaració institucional que oferia aquest dilluns l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació, i també una declaració institucional que va ser retransmesa a través de les xarxes.
8: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud. Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i els comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants. Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant el futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema. Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar. Ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís, deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu a la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Les paraules de l'alcalde Marc Girbet dilluns amb la declaració institucional que va oferir davant dels mitjans de comunicació i també a través de les xarxes socials. El cas Atrium ha centrat bona part de l'actualitat informativa aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, el català de serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
11: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa. Escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després. Un petó.
12: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
11: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
12: Rambla 54 és un passeig humanístic.
11: Gràcies per aquest concepte.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials...

0: lluita gran, no Mazurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach, o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
1: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arriba a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies?
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vall de Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, mos puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també, doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia aquesta tècnica, jo feia d'esta manera, jo tenia aquest truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia, o me va cridar molt l'atenció, va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar al Bach.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bach, doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i bueno, i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta el... Disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va... De la seva infància i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta... Molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
0: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
2: Els esports de lluita n'han existit a totes les cultures sempre. El que passa que els japonesos, els asiàtics, el que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practiqui. Això és el que no hem sigut capaços de fer en moltes esports, moltes lluites i molts esports tradicionals, I bueno, suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona...
1: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
0: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
1: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres, en qualsevol cas, és molt interessant de veure.
0: Segur, venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pere Ferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama, amb la fulla blincada cap endins, bueno, i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha vàries, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici que, exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après, eh? De fet, la paraula mestre, que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir, oh, soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar a bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. I una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot la fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes, fèiem molt,

0: calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'hora que tenies, clar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'Estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8, i antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Baduret, havien sigut fins a 14, i podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara, vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port, i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte, però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols... Si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc. 14 persones s'atrepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores... I bueno, això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta.
3: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el pare la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, van haver d'acomiadar dos treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any el manteniment és molt inferior i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc i el que ens ha anat donant vidilla és, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, Espanya era la primera flota pesquera del món i van fotre fora de per tot, van desaparèixer i per construir una barca nova envies de desguassar una altra, envies d'ofertar tonelatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir l'història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
3: Una de les últimes embarcacions que Drassanes Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. Si una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
3: Per mare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el

0: dilema del relleu generacional.
1: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no se sap mai,
2: Sí, però esclar, guita, queden tres trenyines aquí a l'escala, i totes tres en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, tu no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell, l'animal és vell, però... Encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xebe li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
1: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo tiene su librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa, a la seva manera. Llavors...
2: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i, en fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai, aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa, l'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius. Una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora... i també tots cap a mar.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
6: Doncs serà un tipus de cabra, no?
3: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
6: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
3: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
7: Molt bona tarda, Anna.
3: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
7: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
3: Exacte.
7: I de fet...
3: Digues.
7: I de fet això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat, doncs, descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i, sobretot, aprendre coses noves.
3: Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
7: Doncs ara m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori. Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
8: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
7: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
8: Doncs segurament és el moment més, segurament més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis. I a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada aquest ritme tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble, doncs vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
3: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
8: Bueno, sempre... jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo al dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i ja estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però ja m'ha après a treballar també, i sempre és d'estirar i deixar, i no mos ha anat tan malament.
3: Un equilibri perfecte.
7: Perdó.
3: Digues.
7: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
8: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Bixaur, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues seria Casa Portella també. I quan vaig començar, pues, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
3: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
8: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca i resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat és d'un altre noi, és d'en Josué de Capri Omega, i estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres, i al final va tirar avant, i ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
3: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
8: Doncs és més jo crec que és més complicat, i és un formatge més boig, el de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva, de manera comercial, és que és més difícil treure un producte constant. És més variable. Però aquesta és la gràcia d'aquest formatge, i costa de formar el client també.
7: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar, i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
8: Bé, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis, i ja està. La diferència de, aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de llet i es queden tot plans i la llet sempre 100% constant. I aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
3: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
8: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè en 7 anys vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a pressa a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
3: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
8: Doncs, mira, un dissabte al matí, bueno, t'arriba per correu electrònic i estava la meva parella, i jo normalment acostumo a matinar molt i aquell dia no tant, i el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu, i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
3: Doncs quina alegria, té coses bones, treballar en dies festius i en cap de setmana a vegades, no?
8: Sí.
3: Doncs Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
8: Sí, doncs moltes gràcies.
7: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
3: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi ha. Però el que he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que, demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, la crònica del ple municipal d'aquest dijous, un ple municipal que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic del cas Atrium. Això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. El cas Atrium va centrar bona part del debat, i no només del debat del ple, sinó també de l'audiència pública. Avui també comptarem amb la crònica del ple municipal, amb les valoracions del els diferents portaveus i coportaveus.